0: I una setmana més tenim moltes ganes d'aprendre de la història, de fer aquests viatges que ens permetem fer a través dels llibres, a través dels historiadors, de les historiadores, dels llibres que ens parlen de personatges, de moments, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, cap on ens fas viatjar avui, a veure...
1: Avui gastaràs benzina.
0: Avui anem a lo clásico, eh?
1: Avui anem a lo clásico. Ens anem al món antic, en general. No podria donar una data concreta. Perquè avui parlarem de mitologia grega.
0: Ai, que bé.
1: Que la mitologia, la molta gent dirà, la mitologia no és història. Bueno, però la mitologia no deixa de ser un constructe social,
0: un constructe literari que es va
1: creant al llarg d'un temps i que té que veure molt a veure amb la societat que la crea.
0: Totalment.
1: És a dir, que no només és un conte de fades, encara que la mitologia grega més que conte de fades, perquè aquí els déus, ho podem dir en aquestes hores de la matinada, els déus grecs no paren de cagar.
0: Està molt
1: no
0: bé.
1: Paren, eh?
0: Està molt bé.
1: No paren de cardar. El problema és quan aquest cardament,
0: sí,
1: és voluntari o no és tan voluntari.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I clar, i això ens parla també...

0: diverses missions a Nits a Ràdio, i és la d'apropar als nostres oients propostes culturals, propostes de divulgació, aprendre moltíssimes coses i també que coneguem nous mons, mons a vegades desconeguts, que en David Morales, per exemple, pren la intenció d'intentar descobrir-los. No sempre aconseguim que passi d'allò de...
1: Jo? No, perquè després us enfoteu.
0: Ja
1: jo quan faig una recomanació us enfoteu de la meva recomanació.
0: Doncs ja t'entenc. Tu tens clavat a dins...
2: Quina ens hem enfotut? No, perquè m'agradaria saber-ho.
1: De la meva pobra rana Raponchi.
0: De la rana Raponchi. Perquè, clar, ell està dolgut. Ell està...
2: No, que sàpigues que tinc una investigació oberta amb aquest tema.
0: Ostres.
2: I que aviat et donaré una sorpresa.
0: Ai.
2: Sí, no ens hem enfotut en aquest tema.
0: Raponchis estem, eh? Estem aquí...
2: Exacte, home, per favor. No te olvidamos, saps allò de...
0: Qualsevol dia pot sortir un Raponchi.
2: Exacte.
0: Això és important.
2: A Raponchi fan.
0: Oi.
2: Imagina't un retrobament entre dos fans de Raponchi.
0: Els dos fans de Raponchi, que deu haver aquest país. Saps què vull dir?
2: Sí.
0: Deuen ser dos i els podríem ajuntar, els podríem fer que es coneguin. Vull dir, quines són les probabilitats? És més fàcil que abans coneguem en la nostra vida una vida intel·ligent d'un altre planeta que ens enviï senyals, a no aconseguir localitzar dos persones que els agradés la rana Raponchi i posar-los en comú, això seria fabulós.
2: Mira, jo crec que potser abans que els aliens, tal com està la cosa,
0: bueno, a veure,
2: aconseguirem aquesta, eh?
0: Jo lo dels aliens m'ho imagino per 2023, perquè, clar, hem d'anar distribuint les desgràcies
2: sí.
0: i tot el que està passant, però abans deixa'm que li fem l'ovació que es mereix. Selene Cort, clar que sí, home!
1: Benvinguda
0: una setmana més per parlar-nos d'aquest món tan meravellós que és el manga. Un món que cada cop més gent obertament ja segueix i crec que és una forma cultural, després amb tot el que és també l'anime i tot això, doncs que cada cop que ha llegado para quedarse i que és una forma d'entrar també, després, els que ja són més pros, doncs en la cultura nipona, japonesa, amb l'idioma, amb l'escriptura, i és un fil que mai el podries acabar del tot. O sigui, amb això imagino que mai l'acabes, no?
2: Fixa't que hi ha una generació que és aquesta... dels que són més grandets, dels que ara tenim uns 40, que, i dels que tenen 50, que ja van lluitar molt per tot el que era el tema d'animació,
0: sí,
2: manga,
0: sí,
2: etcètera,
0: sí, sí.
2: I els hi costava molt, molt trobar-ho.
0: Sí.
2: Però la majoria no se n'avergonyia, però és que era
0: sí.
2: molt difícil
0: bueno,
2: aconseguir-ho.
0: Aquelles èpoques d'aconseguir unes fotocòpies, no? O aconseguir...
2: Exacte, sí, sí, sí. I colorejar-les. El que passa és que sí que ja vam tenir la sort que teníem un canal meravellós, com era 3xl.net, cosa que després es va encarregar, que ens va permetre veure coses que avui en dia és impossible. Però amb les plataformes digitals s'han pogut augmentar les possibilitats, però al mateix temps les grans sèries que ens van arribar

0: no han tornat a arribar o ara comencen a arribar d'una altra manera.
1: Clar, perquè per poder...
0: Avui us vull explicar una cosa.
1: Sí.
0: Avui sentireu sons estranys
1: de
0: la connexió perquè he vingut a investigar.
2: Hem de trucar a l'Iker?
1: Bueno,
0: perquè de moment no he desaparegut, mai se sap. Sí. I és que, vull dir, abans d'endinsar-nos amb la cultura manga, que tot això, una de les coses que com tu deies, ha cridat molt, ja no només és la cultura, el manga, tot, també hi ha molta gent que ara es dedica a fer sumier, que és l'escriptura oriental, moltes coses, i una de les coses que més ens ha cridat és el folclore japonès.
1: Sí,
0: el folclore japonès arribava amb molt pocs llibres, que després us en recomanaré uns quants.
1: Val.
0: I les seves llegendes basades en el yokai, veieu?
1: Sí.
0: Veieu com avui estic
1: això,
0: situada?
1: Sí.
0: M'he situat en un lloc que té llegendes i encants perquè i fantasmes.
1: Si surt la penso... noia de la corba, des d'aquí una abraçada, que vull dir que som molt fans.
0: Cap problema, cap problema, perquè, clar, la noia de la corba igual pot ser una tia superatractiva, saps?
1: Sí. Bueno, tu ets Selene Corba, en aquest cas, no?
0: Exacte, vull dir, clar, en això...
1: Sí.
0: Oh, que igual surto jo i espanto més que la noia de la corba. Que aquestes coses ho saben. Però m'he vingut fins aquí a demanar les pedres, que aquí n'hi ha molta pedra seca en aquesta regió,
1: a
0: banda d'un fantasma en un balneari a prop. I això és cert, i està documentat. Un altre dia, si voleu, us faig un especial.
1: M'encanta això. Doncs us
0: volia explicar que... Mireu, aviat morirem tots. No vull ser...
1: I fins aquí la secció d'avui...
2: Comencem bé, sí.
0: Vull dir, no vull ser fatalista, però a veure... Amb el pirata aquest que tenim al nord d'Europa amenaçant cada 5 minuts del botó nuclear, que sembla aquelles pel·lícules de la Guerra Freda, no? Del telèfono rojo, que a casa hem vist mil vegades.
1: Bueno, els dolents de les pel·lis del James Bond, Roger Moore, sobretot, aquells que eren exagerats, que dius...
0: Els memes que hem fet fins ara sobre Putin, que ens semblàvem tan simpàtics, ara pensem, la mare que el va... Bueno, aleshores, clar, dius, morir per un boig o morir per un dimoni japonès? Doncs pues mira, jo què vols que et digui? Jo prefereixo morir per un dimoni japonès. I per què us ho dic? Perquè tot just cap al 7-8 de març ha passat una cosa al Japó, que la gent que al Japó està molt pendent de tota la mitologia yokai, de fet, els yokai són els dimonis japonesos, saps?
1: Uh-huh.
0: I n'hi han de tot tipus, i cadascú té la seva història.
1: Uh-huh.
0: Després us recomanaré uns quants llibres perquè pugueu saber-ne més, pel·lícules, etc. No donarà per un sol capítol, vull dir que no patiu, que
1: us parlarem. Ja m'agrada que això sona espectacular, tot el que ens estàs explicant.
0: Sí, és que és espectacular.
1: Perquè quan has dit els yokais, el Morales ha pensat que eren aquells iogurts que abans hi havia el Danone i el yokai. Però no.
0: Vull dir, el Morales, que ja sap que jo d'aquestes coses em molen molt, i més totes les coses que siguin aquestes de fantasmes i així, a mi un dels yokais que sempre m'ha agradat més és la Nopera Bou, que és una dona és com un yokai que té només un sol ull. Ara us ho explico de memòria i els entesos dirien no és ben bé així. Bueno, doncs jo us ho explico així. I llavors per la nit es converteix en una dona bellíssima que sedueix sobretot els homes casats, esperant-lo als camins del bosc, se'ls emporta al llit i allà els absorbeix i els mata.
1: Ostres!
2: Ah, mira...
0: N'hi ha diferents versions de la Nopera Bou, però per mi sempre ha sigut una de les millors, no? Perquè feia desaparèixer als homes de les regions. De fet, aquí, a prop d'on estic, que estic fent-vos una connexió des de Vallfogona a Riucorb, n'hi ha una perquè veieu una mica a vegades les similituds entre Orient, Occident i tot.
1: Sí.
0: Hi ha un castell, que és el castell de Florejacs, que us el recomano, on hi ha la llegenda de que la dama de Florejacs el que feia era absorbir la sang de les seves víctimes. Anava a buscar, era una dona molt, molt bonica, i cap allà, no sé si era el 1700, 1600, això la meva memòria cada cop falla més, se'n anava

0: conqueria els pagesos i a la gent que conreava les terres i se'ls enduia al lli i un cop ja havia fruit d'ells els hi absorbia la sang, feia una mica vampir i els matava. I aleshores, clar, tothom, totes les dones els deia que mai s'acostessin a ella perquè acabarien morts, però era tal la seva bellesa i la seva, pues, bueno, el seu magnetisme...
1: Que la cabra, que la cabra tira el monte, vull dir que...
0: Ah, exacte, sí, sí. Una altra cosa, tira el monte.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: no entrarem en això, en antena. Doncs pues, bueno, imaginem-nos ara al Japó que ha passat una cosa que l'altre dia anava, mentre aquí veiem l'horror que està passant a Europa, I el que està provocant un boig als usuaris. Hi ha molts llocs sagrats, hi ha molts boscos, entre ells un dia us parlaré, si voleu, d'un dels boscos més coneguts del Japó, que es diu el bosc dels suïcidis.
1: Ostres, amb aquest nom et ve de gust entrar-hi, saps allò que dius?
0: No,
1: on podem anar de vacances? Mira,
0: I se n'han fet mangas i se n'han fet pel·lícules sobre aquest lloc. I hi ha moltes històries de gent que ha vist ànimes, que l'han acompanyat fins allà i l'ha fet sortir perquè no portés a terme el seu suïcidi i visqués. Bueno, hi ha moltes històries. El folclore i les llegendes japoneses són molt abundants.
1: Són de bon rotllo, totes...
0: tota la regió asiàtica. Llavors, si busqueu una mica, hi ha una pedra que estava en un santuari i que ha estat durant més de 1.000 anys envoltada amb una corda,
1: sí.
0: I era una pedra enorme que es deia The Killing Stone, titula The Sun, ¿vale? Us remeto a The Sun perquè és gairebé d'on han tret tots els diaris la informació i és potser la font que entendreu millor per no llegir-ho en japonès. Aquesta pedra, el que estava empresonant, era un dels dimonis més poderosos que hi ha, que és el dimoni o la guineu de nou cues.
1: De nou
0: la guineu
1: cues,
0: de nou cues, sí, que sempre ha estat...
1: Un Nacho Vidal, però en guineu.
0: Sí, però normalment la representen com una guineu preciosa. De fet,
1: Si
0: veieu moltes màscares japoneses de yokai, Veureu un de kitsune. O sigui, la guineu en el folclore japonès està molt present com un element, com un animal que enganya. Quan algú li diu kitsune a un altre, o dibuixen els ulls de kitsune, que es diu és guineu en japonès, normalment és perquè aquell personatge sempre trama alguna cosa, perquè té alguna cosa amagat. Llavors, és com no és massa de fiar, o fins i tot és massa intel·ligent. Aleshores, les guineus són vistes com tramposes, com astutes, com sempre volen alguna cosa de tu i ho acabaran aconseguint. Fins i tot t'atrauran d'una manera que et faran morir, que de fet és una mica les trampes de les guineus, que són molt boniques, però tenen una potència letal.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, el lloc és una pedra volcànic que està en un lloc que es diu Sheshoseki, és un santuari que la gent visita, i és la casa del dimoni que es diu Tamomo no Mae, que és la guineu aquesta que us dic de nou cues. Doncs l'altre dia, de cop i volta, se la van trobar partida.
1: Ostres!
0: Quan en Japó es troben aquestes coses, hi ha moltes pel·lícules sobre aquest tema, quan es troben... Bueno, és que mai s'ho havien trobat fins ara.
1: Ja.
0: Es troben un element d'aquests partits, representa que el dimoni ha escapat. A més, la corda se la van trobar al costat. I no hi havia cap mena de senyal de que algú, com aquí va passar amb aquelles pintures rupestres fa poc, ho hagués vandalitzat amb una bandera d'Espanya. No.
1: Yeah.
0: Això es va obrir sol. I a més, es va obrir a la perfecció. Per tant, la gent, deixeu-me dir-ho així de literal, es va cagar a sobre. Perquè amb tot el que està caient ja només faltava la guineu de nou. Saps? Estan dient, les bromes que estan fent, la gent que no és tan aprensiva és, he sortit a donar una volta pel món a veure què s'hi cou.
1: Yeah.
0: I potser veient el panorama se'n tornarà.
1: Se'n torna la pedra. Exacte.
0: Segons les llegendes, agafa la forma d'una preciosa dona, i segons les llegendes,

0: va ser part del complot per matar l'emperador Toba, que va governar el Japó del 1107 al 1123. Està al nord de la regió de Tochigi, aquesta pedra, a prop de Tòquio. Bueno, és un lloc molt turístic.
1: Tochigi, que aquest cop no vulgui acabar amb ningú, saps què vull dir?
0: Bueno, és que la gent ara està molt espantada perquè la llegenda diu que qui toqui la pedra un cop està...
1: Sí?
0: Ja tenia poders quan estava... Ningú s'atrevia a trucar-la, però si ara la toquen, diu que si toques la pedra, moriràs.
1: Ostres!
0: Llavors, si hi ha algú... Jo m'he vingut a tocar la pedra seca. A mi no m'ha passat res. Per això estic en aquest entorn buscant llegendes, etc. I preguntant a les pedres seques, que saps que es connecten per tot arreu, a veure què en pensen. Però si hi ha algun patrocinador que ens vol pagar el viatge i volen que anem a tocar la pedra, escolta, nosaltres...
1: Tu la toques,
0: pitjor del que és. Home, mira...
1: Tu si has de tocar la pedra, toques.
0: Jo si he de tocar la pedra i m'he de sacrificar, pitjor del que estic, no estaré.
1: Val.
0: I ja us he dit, prefereixo morir d'un dimoni preciós de nou cues.
1: Sí. Home, amb nou cues és molt lloc amb les botes puestes, eh? Clar.
0: Sí, ja saps? El visitant que ho va descobrir, les seves paraules exactes van ser: sento que he vist alguna cosa que no hauria d'haver vist mai.
1: Ja t'entenc. Home, clar, nou cues, t'ho imagina't. Ostres, Déu-n'hi-do, com està.
0: Sort de fet, el yokai diuen que ressusciten de tant en tant. Però que ara aquest, si ja teníem prou coses, doncs ara tenim un esperit furibund. Heu vist, eh? Hem dit esperit furibund. Si veieu els sorolls que comencen a sonar per aquí, eh?
1: No.
0: Vull dir que la cosa es calenta.
1: Quines ganes que teníem que arribés 2022, eh? Que havia de ser l'any de...
0: Bueno, molta gent anava ratant el 2022, perdona'm, però jo només un canvi d'any ja veies a Twitter allò de vinga, aquell típic meme del Leonardo DiCaprio, pobre, d'aquella pel·lícula de vinga, 2022, a veure què m'ofereixes, doncs toma, saps?
1: Jo, si ens donguessin un euro cada cop que algú va dir bueno, no pot anar pitjor 2022, com ho vam dir. Per dolent que sigui, serà millor que el 2021, no? O que el 2020.
0: Sí, sobre aquest tema us recomano la portada del jueves de la setmana passada, que es veu tot enmig de la guerra, de la quasi tercera guerra mundial, i en un mur posa saldremos mejores, com durant la pandèmia.
1: Sí.
0: Doncs aquí estem, vull dir que, mira, és una opció, no? El món s'està anant cada cop més a la merda, doncs podem escollir cap a on anem. Jo escollo el dimoni. Llavors, si escollim el dimoni, jo us explico una mica on podeu anar a buscar material.
1: Val.
0: El primer que us diré és que el lloc per anar a Barcelona, o també podeu fer comandes online, és la Haiku. La Haiku és la llibreria especialitzada del Japó. Per trobar no només llibres especialitzats en dimonis, folklore asiàtic, folklore japonès, sinó per trobar amulets de protecció.
1: Això és important.
0: Mira, amulets de protecció bé. I el soroll ja no està fora.
1: No.
0: Veieu?
1: No.
0: Eh?
1: Jo
0: ja n'he encarregat uns quants, i crec que fins i tot igual un me'l tatuaré al coll. Vull dir que...
1: Així el dur sempre sobre, Així no te l'oblides,
0: Sí, aquesta botiga, esta Gràcia, és una visita obligada per tots aquells fans del Japó. Està al carrer del Montseny número 7, i fa horari de dilluns a dissabte, de 10:30 a 2 i de 4:30 a 8. És una meravella. És petiteta, però tens de tot, des de menjar i, en aquest moment, folklore i amulets, que és el que ens interessa. Podeu trobar els amulets per penjar les portes, per cridar la pluja, tu podeu trobar els amulets per protegir-vos, o sigui que jo de vosaltres, mira, tal com estan les coses, un amulet oriental mai fa mal.
1: Es poden comprar l'engròs, saps què vull dir?
0: Sí, home, serà encantada aquella dona.
1: Posa'm un quilo.
0: Pots portar del temple que vulguis, perquè a més a més venen dels temples del Japó.
1: No, perquè t'anava a dir, clar, mentre ens estàs explicant això, la meva tendència natural és a obrir els llums, perquè, clar... Però clar, el preu que va, tampoc no vull obrir molt, saps? I quasi millor...
0: No, no cal que obris llums. Posa campanetes d'aquestes japoneses, i aleshores, si ve algun d'aquests dimonis japonesos, no et pateixis que la farà sonar.
1: Ja, ja t'avisarà quan també entri. Et dic que si de cop sona la campaneta, jo ja no ho explico, saps? Vull dir, només que soni la campaneta, a mi ja m'agafa un cobriment de cor, però està bé, està bé.
0: No, no pateixis, no pateixis. Vull dir, aquí, jo sempre els he vist com... Per molt que sempre els han pintat com... molt dolents, els yokai, jo sempre els he vist molt macos. O sigui, de fet, en tinc algun per casa. I si en vols conèixer més, mira, ara us diré uns quants llibres perquè els pugueu conèixer de prop. Valen molt la pena conèixer les llegendes de tot el que són el folklore japonès. Mm-hmm. I també alguna pel·lícula. Mira, jo crec que tal com estàs d'espantat, el que hauries de fer ara és veure la pel·lícula La guerra de los yokai. La guerra de los yokai és una pel·lícula del meu gran director que sempre admiro, que és el Takashi Miike. Takashi Miike és un dels directors més sanguinaris del Japó i al mateix temps ha fet aquesta pel·lícula dels yokai i està preparant la segona. Allà pots veure molts d'aquests d'aquests dimonis japonesos, però amb una versió més infantilitzada. D'aquesta manera t'hi acostaràs, però anava a dir, no t'hi cagaràs a sobre.
1: Val. Tot i que jo ja veig la portada, ja és inquietant, de la pel·lícula.
0: Aquestes de les infantils del Takashi Mike. Vull dir, sí, amb aquesta ja anem malament.
1: No, jo tot el que sigui de por em fa molta por. O sigui que no.
0: Ja ho sé, ja m'ho imagino. Mira, un altre de... per entendre una mica també d'on ve tot el tema dels yokais, potser cal remuntar-nos a lo que és la religió principal de sintoista del Japó. I n'hi ha un llibre en anglès que es diu Shinto, The Kami Way, el camí dels déus, de la Sokyo Ono, que jo crec que marca molt el que és la tendència del per què és necessari aferrar-se a aquests déus i a aquests diables encarnats d'aquesta manera. Aleshores, aquest és un dels llibres que més us recomano per començar, Shinto de Kami Way, de la Sokyo Ono, de la mateixa manera que seria com una mena de llibre d'abecedari per iniciar-vos al Handbook of Japanese Mythology, del Michael Ashkenazi. Handbook of Japanese Mythology del Michael Ashkenazi. Ja sé que aquest cognom en aquests dies...
1: Sí,
2: no és massa afortunat, no.
1: No és molt afortunat, no.
0: No. Aleshores, veureu que la majoria està en anglès. La veritat és que tenim la sort de que en els últims anys han arribat coses traduïdes al castellà, però poques. I per mi el millor que ha arribat aquí en castellà és Mitologia japonesa, leyendas, mitos y folclore del Japón antiguo, del Masaharu Anesaki. Mitologia japonesa, leyendas, mitos y folclore del Japón antiguo, del Masaharu Anesaki. És de lo millor que hi ha. Us dic que totes aquestes coses els podeu trobar en el que són tendes especialitzades com Freaks, allà al Passeig de Sant Joan, o podeu trobar també a tendes com la Haiku, i si no, si busqueu mitologia japonesa, us sortiran moltes. Però si no, si consulteu mejores libros, també ho trobareu. Hi ha un altre que també és molt bo, que és The Book of Yokai, que són les misterioses criatures del folclore japonès del Michael Dylan Foster, que aquest és un estudiós i és un expert en mitologia japonesa. I aquest és un llibre també és molt imprescindible perquè els cataloga, els explica, cada yokai té les seves propietats. Això és com, saps, els Pokémon, al final?
1: Sí, sí.
0: Perquè no li tinguis tanta por.
1: Sí, no, jo el món Pokémon, vale, bé.
0: Vale, pues,
1: sí.
0: Ja no et diré el següent títol, perquè el següent tímdo en comença del mateix autor que abans dèiem del Michael Dylan Foster, és Pandemonium en parada. Ja sé que si et dic Pandemonium, tu ja aquí, però això és com a veure, els jocais es catalogen
1: Pandemonium, amb fuet i oli i sal, encara més.

0: encara menys.
1: Pensa, encara t'ho prendries. Pensa una cosa, hi ha yokais que no tots són malignes, hi ha alguns que ajuden a les persones.
0: Val.
1: És a dir,
0: amb aquest sí.
1: És depèn de l'ús, saps? Que en fan. I els llibres ens ho expliquen una miqueta, aleshores. No
0: està bé saber-ho, doncs. Està bé saber-ho per saber quins venen amb bones intencions.
1: Ah, exacte. Llavors, a partir d'aquí...
0: O sigui,
1: pues,
0: truquen al timbre, diu, quin és? Un yokai. Dic, a veure, quin? Clar.
1: Exacte. Que diu la no per a bo.
0: No.
1: Mira, jo el kitsune el deixaria entrar, perquè jo crec que té tanta vida viscuda que jo crec que depèn de com el tractis i de com el cuidis, potser fins i tot pot ser un aliat.
0: Val, saps? Molt bé, doncs.
1: Vull dir que... I si vols, per treure-li una mica de ferro la cosa, un dels mangas que reuneix més comèdia, romance, i parla dels yokai una mica així per sobre, és el magnífic Inuyasha. De la Rumiko Takahashi. Inuyasha, que té 56 volums, està tot publicat, és un dels millors manga que parla una mica d'aquest món màgic, una mica des de les afores, sense penetrar en el que és la part, com et diria jo, obscura.
0: Val.
1: De fet, és dels molt macos.
0: Val.
1: Vale?
0: Sí, no, jo aquí, el modo light...
1: I tens les pel·lícules, també, per veure-les, que segur que es deuen trobar en alguna plataforma, o segur, perquè Inuyasha és, bueno, a data d'avui Inuyasha situa com tots aquests que t'he dit que són les perles que segueixen donant tants calés, i és de la mateixa creadora que Ranma.
0: Val.
1: Vull dir que l'estil continua sent el mateix, és divertit, l'Inuyasha és un mig dimoni. Llavors, és un mig dimoni amb orelles de gos i la noia porta un collar que el domina i la noia, que és una escolar que travessa el món i va al món dels dimonis, cada cop que el vol fer callar el fa seure amb una paraula.
0: Ostres.
1: Com si fos un gos. I llavors l'humilia sempre, però bueno, la cosa acaba en romance, saps? Fins i tot el seu germà, que és imponent, el Sesshomaru, que aquell precisament ve del dimoni d'una de les guineus, em penso que és de les nou cues.
0: Val, sí.
1: Acaba sent tendre.
0: Val.
1: Vull dir que si volem veure els yokais d'una altra manera, Inuyasha és una perfecta introducció.
0: M'agrada.
1: Sobretot pels més petits i pels nens. I la guerra dels yokais no fa por.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, és senzillament per introduir-nos aquest món màgic que els nens del Japó veuen com una cosa absolutament normal.
0: Mm-hmm.
1: Perquè ja ha viscut sempre. Penseu que allà, quan aquesta religió normalment fa que tinguin un retrat de les persones que han mort com a símbol de respecte
0: i de connexió, no?
1: Exacte, i els hi posen a totes aquestes religions orientals i els hi posen menjars, els hi posen l'encens i els hi fan les pregàries a l'entrar. Vull dir que ells no veuen la mort com una cosa terrible o com un traspàs que aquí, així com els americans fan la gran festa, ells també fan una trobada més informal, però no la viuen com aquí amb aquesta. I això jo crec que és admirable.
0: Sí, sí, totalment.
1: Les cultures que no temen a la mort, com a nosaltres ens han ensenyat a témer-la, jo crec que en el fons s'enforteixen.
0: És molt interessant això que dius, sí.
1: I ja està, vull dir que per això et dic, si hem de morir d'alguna cosa,
0: sí, sí, home,
1: jo prefereixo la guineu.
0: Sí. Que vingui la guineu i que me quiten lo bailao.
1: Exacte.
2: Entre una bomba nuclear i una guineu...
0: Home. Vas a parar.
1: A més, mireu la representació, de veritat, mireu la representació
0: de
1: la
0: preciosa,
1: guineu. Sí. És una preciositat.
0: Sí.
1: Sí, és preciosa. A més, normalment acompanya molts personatges femenins, perquè ja us ho dic, que es torna amb un personatge femení i a l'edat. Normalment, fins i tot en aquesta cantant japonesa que és virtual, la Hatsune Miku, normalment la que és la guineu de nou cues acompanya la que és com la dama de les neus de les Hatsunes Mikus, i hi ha unes figures precioses que, a veure, si la vesteixen així, alguna part de bondat té. Ara, que és tramposa, enganya i mata per plaer, també.
0: Vale, bueno.
1: Però això també és una mica part de la contradicció de l'ésser humà.
0: Sí, totalment, totalment.
1: Avui t'he deixat fotut, eh?
0: No, no, ostres, és que ens, avui va forta aquestes reflexions, totalment.
1: Home, per això m'he vingut aquí, perquè aquí a prop al balneari hi ha el Niño Jeremías.
0: Vale.
1: I llavors he pensat, mira, vés a preguntar al Niño Jeremías si ha vist a la guineu.
0: El Niño Jeremías, sí. Com a concepte també... Avui estem aprenent moltes coses. David, pren nota que tot això...
1: És un nen que va molt més jove. Sí. I aleshores, doncs, bueno, li he vingut a preguntar si ha vist la guineu i de moment m'ha dit que no.
0: Val. Niño Jeremías, tot això entre examen, David?
1: Fes
0: el favor de...
2: Jo només us dic que jo estic cagat ara mateix.
0: Home, sí, normal. Normal, perquè és que, a veure, és que estem parlant aquí de jo el Niño Jeremías no me l'esperava, Això sí que no m'esperava.
1: Bueno, el Niño Jeremías, ja us prepararé el material, però està documentat en el folclore català. Vull dir, hi ha un capítol dedicat a ell. Sí, les aigües medicinals del balneari de Vallfogona. Va venir a per les aigües medicinals, pobret, i no va sortir-ne. Bueno, i des d'aleshores va agafar el balneari.
0: Hostia,
1: és la balneari vell.
0: És la versió de Fue por Tabaco i le comieron. Bueno, sí, s'ha de vigilar amb aquestes coses. Hostia, la de coses que estem aprenent avui, és espectacular.
1: Heu vist? I la de coses que podeu aprendre si us endinseu dins del folclore japonès. Al final, el manga és una porta que ens du a voler conèixer molt més.
0: És veritat.
1: I jo crec que una de les meves passions pel Japó va arribar a través de sèries absolutament normals que feien referència, i pel·lícules que feien referència a coses quotidianes que deies, ostres, i em sobtaven lo diferents que eren i les tradicions tan, tan oposades a les nostres, que després no són tan oposades, senzillament li diuen d'una altra manera.
0: Yeah. És, tu, David, dins de, ets capaç d'aixecar-te de la cadira o com ho fem, això?
2: Deixem per una... jo em quedo aquí tancat a la cabina.
0: Tu de la cabina ja no surts.
1: A veure, jo estic sola en una casa de tres pisos, vull dir que...
0: Sí.
1: Amb celler i amb bodega i un pou soterrat.
0: Home, jo la bodega em sembla que sí que hauria d'anar ja. A la bodega, aviam si amb això passo una mica menys de canguelo, que en aquests moments està a un nivell màxim. Haurem de fer segones i terceres parts, de...
1: Sí, quan vulgueu, us he preparat llistat de pel·lícules, us he preparat llistat dels còmics hardcore, perquè he pensat que avui només parlaríem d'Inuyasha, perquè si començaves a veure els altres còmics
0: t'agafaria
1: alguna cosa.
0: Per acabar la secció d'avui, jo et vull preguntar, hi ha constància de més pedres d'aquestes que millor que no es trenquin? O aquesta
1: no,
0: era la més...
1: No, és la primera. I fins ara per això ha espantat tant.
0: Clar,
1: perquè mai havia passat. I clar, amb tot el que està passant al món, potser va passar amb molts anys. Els vilatans que viuen al costat diuen que pot ser de l'erosió de l'aigua. Que ha anat, però clar, és l'única pedra que s'ha trencat d'aquesta manera.
0: Yeah.
1: I si veieu com s'ha trencat, és que s'ha trencat a la perfecció. És realment com si s'hagués obert, sabeu, a l'ou de Pasqua?
0: És com
1: si es trenqués a la perfecció.
0: Un ou kinder d'aquests que...
1: Sí, de veritat que mireu les fotografies, perquè jo no he vist res trencar-se tant a la perfecció com això.
0: Ostres.
1: És una de les coses que més em va impressionar i que la corda més, a veure si es trenca i està envoltant-lo, pot quedar de moltes maneres, però no queda al costat. I és la realment semblava que o sigui, si hagués estat una producció d'una pel·lícula, t'ho haguessis cregut,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: estava superben fet, saps? I era un excursionista que va anar a primera hora i s'ho va trobar.
0: Ostres...
1: I els vilatans, això és l'aigua que va caient i ho va desgastant tot. ja està.
0: Bueno, que va caient i ho va desgastant, això, això és una explicació a molts fenòmens de la naturalesa, però ara mateix, avui ens ha deixat impressionant la Selene Korb. És una, és una... Hi haurà un abans i un després, més que res, perquè hi haurà segona, tercera i quarta part d'aquesta història.
1: Home, i, però avui... i quedeu-vos amb una cosa. Sí? Si hem de morir d'alguna cosa, sí, jo prefereixo morir amb, el, amb la guineu de nou cues. Jo què voleu que us digui?
0: Ens hem
1: a mi poseu-me fantasia.
0: Amb, la, amb aquesta kitsune que ens ha deixat totalment impressionants. Moltes gràcies i t'esperem amb una mica de sort d'aquí 15 dies.
1: Sobre, hem tornat a juntar amb Superglú.
0: Exactament. Ah, exactament. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Fins la propera, guapos.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida...

0: los i les més viejes del lugar ja saben que quan sona aquesta sintonia ho passarem d'allò més bé, perquè vol dir que parlarem de televisió des de la ràdio, però sobretot que podrem escoltar una setmana més el grandíssim Robert Calvo. Sí, senyor, clar que sí.
1: Hola, David.
0: Clar que sí.
1: Com estàs?
0: Mira, jo feliç d'escoltar-te, perquè, clar, més clar, pensa que ara mateix, no dic que siguem tendència, no fem molt de cas per no dir gens, a les xarxes socials, però hi ha tanta gent que ja li comença a costar dormir pel tema de la calor, que ara em poso cap aquí, que ara em poso cap allà, que ara en 5 minuts em desperto, mires el rellotge, no ha passat, has retrocedit en el temps en lloc d'avançar, i llavors doncs, mira, poso la ràdio, que escoltaré, que em parlen, que m'expliquen coses, i anem fent així.
1: Però és que tu ets l'aire condicionat de, de la gent de Catalunya.
0: És bonic.
1: Ets la frescor que porta a les matinades un bri d'aire, una brisa fresca, sí, gairebé marina, pràcticament marina, sí, perquè estàs a Barcelona.
0: Sí, cert.
1: I escolta, li dones un altre aire a l'estiu, tu.
0: Sí, sóc un Brie Larson, a mi m'agrada molt la Brie Larson, doncs escolta, el que passa és que sóc un aire condicionat a que tu vinguis totes les setmanes.
1: Ah, molt bé, que bé que t'ho has fet venir, que bé que t'ho has fet venir. Escolta'm, però vull dir que ara mateix hi ha molta gent dient gràcies a Déu, que la ràdio segueix a l'estiu, fins i tot ens poden estar escoltant, qui sap si des del Cap de Creus, si des d'Alcanar, per exemple, o potser han optat per una cosa així més interior, menys litoral, i ens escolten des de, no sé, des de la Vall d'Aran.
0: Ai, la Vall d'Aran, que és que tot és tan... Tenim un país tan bonic amb tants contrastos.
1: Preciós. Mira, fa uns dies vaig anar amb la família...
0: Sí?
1: Gairebé fins a la Molina, al Pla d'Anyella. Oh. I vaig pensar, això és la immensitat, només hi havia vaques i vedells.
0: Fixa't.
1: I vaig pensar, que bé que estan aquí. Sí. Ells, sense pensar en el mundanal ruido, eh?
0: Sí, sí, no, exacte. Ells no saben ni què és el mundanal ni el ruido.
1: Vull dir, ni el ruido.
0: Ells viuen allà i mira, escolta, això és la vida. La vida són aquelles muntanyes i aquelles plans i aquelles planícies i aquelles...
1: Allà no, en aquests llocs, en aquests indrets, i més en vacances, vull dir, les vaques no veuen la tele.
0: No.
1: Potser sí alguna veu la tele, però les vaques en general no veuen la tele, que és del que parlem aquí, de televisió, i en vacances hi ha moltes persones que no posen la televisió i molt menys posen el telediari, no? Però sí que a vegades, quan esmorzes, allò un dia, quan ja portes ja una setmana de vacances que no has llegit massa diaris, no has escoltat massa la ràdio, et poses el canal 24 hores.
0: Sí, senyor.
1: Que és aquest canal de Televisió Espanyola, que és ja una institució a Espanya, perquè quan alguna cosa passa, passa al canal 24 hores de Televisió Espanyola.
0: Exacte.
1: I és un canal en el que no ens hem fixat mai. I ha arribat el dia de fixar-nos en aquest canal de televisió públic, servei públic, que a més té presentadors i presentadores, alguns d'ells i alguns d'elles, molt coneguts i molt reconeguts. I n'hi ha una en concret a la que avui li volem dedicar la secció, també per fer una reflexió sobre el món dels presentadors d'informatius i la idea preconcebuda que tenim d'un presentador d'informatius. És evident que la senya d'identitat d'un presentador o presentadora d'informatius, bé sigui de telediaris, d'altres tipus de noticiaris, de telenotícies, és la credibilitat.
0: Cert.
1: I la credibilitat a vegades està mal entesa. Jo sóc dels que defensa que la credibilitat no està renyida amb el sentit de l'humor, amb una manera d'explicar les coses planera, fins i tot pot ser divertida, en alguns casos, en les informacions que ho permetin, eh? Però vull dir, jo crec que hem de deixar d'encursetar-nos en el senyor seriós que es posa davant d'una càmera amb un plano gairebé primer pla o pla mig, fins a la cintura, que està assegut en una cadira, que està darrere d'una taula. No, el presentador d'informatius pot aportar-nos moltes dades i moltes històries amb la seva naturalitat. I si hi ha una presentadora natural al canal 24 hores, aquesta és Beatriz Pérez Aranda, que és una institució
0: totalment
1: a la televisió pública d'aquest país i que ens ha deixat grans moments que de seguida comencem a repassar. Hem decidit fer aquesta secció, el David em va dir, escolta'm, aquesta setmana de què parlaràs? I vaig dir, m'ho estic pensant, i va dir, per què no parlem de Beatriz Pérez Aranda?
0: Com a institució, ja, com una entitat per a si mateixa. Sí, sí.
1: Vaig dir, gràcies, David, per il·luminar-me, perquè no havia pensat que podíem parlar d'ella. I per què parlem d'ella? Perquè en els darrers dies ha tornat a fer-se viral.
0: Total.
1: Aquesta dona té la particularitat de que sense voler-ho, perquè jo crec que ho fa sense voler-ho, de debò, el que passa que la gent ja pensa que ho fa expressament, però no, fa sense voler-ho alguns moments virals de la televisió. Aquesta setmana estava parlant, evidentment, de les festes de Sant Fermín a Pamplona i, en lloc de dir que estava a punt de llançar-se el xupinazo, va dir això.
2: Bueno, pues quedan 30, 35, 40 minutos para que bueno, pues podamos disfrutar de ese chupinazo que es el que va a dar oficialmente comienzo a las fiestas de San Fermín 2024. Y Televisión Española va a estar con todos ustedes comentándoles minuto a minuto, instante a instante, todo lo que ocurre y sucede en estos San Fermines 2024, de los que queda muy poquito para ese chupinazo que van a ver aquí.
0: Que gran
1: que és. És el xuminazo, que és un xumino molt gran.
0: Sí, el xuminazo. Sí, sí. No, clar, perquè dius, mira, és que en lloc de la P ha dit una altra lletra. Bueno, però és que, clar, canvia totalment el sentit.
1: Sí, sí. Un xupinazo no és un xuminazo.
0: No, exactament. Són dos coses grans en si mateixes, però, clar, són coses diferents. Quan són
1: i Bea Pérez Aranda, sense voler-ho, va tornar a fer-se viral en aquest moment.
0: Què faria el Canal 24 Hores sense aquests moments? Vull dir que no, és totalment la millor campanya de publicitat que poden tenir, no?
1: Clar, hem de dir una cosa a les persones que ens escolten i que a vegades puguin veure el Canal 24 Hores o el 324, que és la versió catalana, el canal de TV3 d'informació contínua, que jo moltes vegades em poso en la pell d'aquell presentador que, diguéssim, en el transcurs d'una hora va repetint en format de quarts d'hora la mateixa informació, perquè a menys que hi hagi una notícia d'última hora, les notícies es van repetint i cada 15 minuts repeteix allò que havia dit fa 15 minuts i entra el mateix ordre de notícies. Vull dir que a vegades penses, ostres, que porta dues hores dient el mateix aquesta senyora, perquè no ha passat res, és diumenge i no ha passat res.
0: Totalment.
1: Doncs també hem de tenir una mica de consideració cap a aquestes persones que es passen, perquè Beatriz Pérez Aranda té un torn que comença a les 10 del matí del dissabte i acaba a les 2 de la tarda. És com el Juanma Romero a Europa FM. Però el que passa que el Juanma Romero posa cançons. Sí. Aquesta senyora explica la mateixa notícia la tota l'estona, pobra dona.
0: És com si el Juanma digués la mateixa cançó tota l'estona.
1: Clar, no és el mateix. Cada quart d'hora posés la Shakira. Doncs sí, no, sí. Ha de variar una mica. Bé, doncs, aquests presentadors informatius, que el senyor del telediari està 35 o 40 minuts en antena, però aquesta senyora està 4 hores fent rodes informatives.
0: Sense parar. Després, els altres dies de la setmana, quedeu anar repetint el mateix, no? Diu, voy a poner algo en el microondas, voy a poner com antes una cosa en el microondas.
1: La rentadora,
0: otra vez la lavadora, perquè... I així...
1: A més, també això és una, diguéssim, una interioritat

0: dels mitjans de comunicació, de l'ofici, les persones que presenten informatius al cap de setmana tenen torn de cap de setmana i habitualment treballen divendres, dissabte i diumenge. El que passa és que treballen 12 hores divendres, 12 hores dissabte i 12 hores diumenge. Clar, clar. Llavors treballen moltes hores seguides i fan el seu torn en aquestes hores, en fan potser algunes dijous, d'hores al matí, però vaja, treballen divendres, dissabte i diumenge durant 12 hores al dia. Per tant, jo penso que la Beatriz Pérez Aranda, quan presenta aquest telediario matinal, ja porta 10 hores o 8 hores treballant. Vull dir que l'hem de compadir, una mica de compassió en alguns moments que ha tingut, com aquest que escoltarem ara, que és quan allò que es diu teleprompter, és a dir, això que hi ha davant de la càmera, que els presentadors, perquè els presentadors informatius no s'aprenen les notícies de memòria, les llegeixen d'una pantalla que hi ha davant de la càmera, que no es veu, no l'hem vist mai a casa, però ells s'hi veuen unes lletres que passen per allà davant. I es va embolicar, escolta, quan volia explicar una notícia esportiva.
1: El Barça se situa a 2 victòries del títol matemàtic de Liga després de superar a la Real Sociedad en el Camp Nou per 2-1. Los donostiarras han cumplido su 28ª jornada sin ganar en Barcelona. Esa temporada sin ganar. Aunque esta vez han plantado cara y han estampado... Han estat cerca de l'empat.
2: Sí, estampada, es anava liant.
0: Sí, que volia dir la camiseta.
2: Que 28 anys sense guanyar en el Camp Nou, alguna cosa així,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: I clar, va dir, lleven 28 jornades. No juguen tots... Clar, com que ella repeteix la mateixa notícia, tota l'estona ha pensat, deben estar haciendo el mismo partido todas las semanas, no? Escolti, sí, sí. Vull dir, es fa un cop... Per... I llavors aquí ja, ai que me liao, i ja s'ha estampat.
0: I a més a més, la Beatriz Pérez Aranda té una cosa que és que a l'hora d'improvisar, perquè clar, els canals 24 hores, quan et diuen, quan el teu editor, perquè a veure, ella no dirigeix l'informatiu que presenta, la roda informativa, hi ha un senyor darrere les càmeres que li diu, Beatriz, salta esta notícia i vamos a una última hora que el president del gobierno s'ha ido a Sevilla i l'han increpado, no?
2: Sí, sí.
0: Llavors posen les imatges i ella ho ha de comentar en directe, sense guió. Se li han escrit 2 línies, presidente del gobierno, té el teletip, presidente del gobierno increpado en Sevilla. I amb això ella ha de fer un relat. Vull dir que venim també a defensar una mica els presentadors dels 24 hores, que han d'improvisar contínuament sense guió, que aquesta és la seva feina i que està poc valorada moltes vegades.
2: Totalment.
0: Beatriz Pérez Aranda és creadora de palabras o d'expressions, com aquesta que escoltarem.
1: Gracias, Albert. Es todo en este momento. Son las 12:10, hora peninsular española. Les vamos a dejar con el programa Report, pero volvemos a volver a la 1:00 p.m, 12 en Canarias. Un placer,
0: volvemos.
1: Que lo pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Sí. Volvemos a volver.
2: Volvemos a volver. Es que es título de Oscar. Volvemos
0: a volver.
2: A volver,
0: sí.
2: Maravilloso, la gent aplaudint, emocionada.
0: Ha dit que eren les 12:10, no? Això vol dir que ja portava 2 hores allà cascant, aquesta dona, des de les 10.
2: I volvemos a explicar la misma notícia una i altra vez. Pobre dona, està desesperada.
0: M'agrada això de que li posin, perquè descansi una estona, li posen un programa gravat. Saps? Diu, ara veremos el programa Report, que dura 20 minuts,
2: jo
0: me tomo un agua i un cafè i ja vuelvo.
2: Sí, un cafetito, una pasta, un petit sandwich, que diuen un croissanet d'aquests petits i vas fent, clar, t'ho imagines.
0: Ara t'explicaré una maldat sobre els canals 24 hores, que això la gent tampoc no ho sap, i avui vinc aquí a destapar la tostada, que és el primer quart d'hora, a la franja d'una hora, per exemple, comença l'informatiu a les 12. El primer quart d'hora, en alguns canals de televisió, dic això, el primer quart d'hora és en directe. El segon quart d'hora és el primer quart d'hora repetit.
2: Ah.
0: El tercer quart d'hora torna a ser en directe. I el quart quart d'hora és... l'últim quart d'hora és repetit.
2: Repetit. Sí. O sigui que van fent un en directe, un repetit, i van fent...
0: Ah, exactament, perquè clar, si no, també hi ha d'haver temps per refer les notícies, una miqueta.
2: Sí.
0: La Beatriz Pérez Aranda és una dona que és natural, no s'amaga, intenta dissimular, perquè és una presentadora d'informatius del canal 24 Hores, però això ha passat a les millors famílies, als millors presentadors d'informatius, que és l'atac de riure. Escoltarem una crònica que estan fent-li a la Beatriz Pérez Aranda. La reportera o la periodista té un lapsus lingüe i la Beatriz Pérez Aranda, ho notaràs pel to després, quan la recull, se li va escapant el riure.
3: El conductor tiene 18 años y ha dado positivo en drogas. Ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia y de conducir.

0: notícia com toca, i un dia, fa uns dies, parlaven de Kylie Minogue, i estaven tots dos a plató. Sí. Estaven el Lluís Guerrera i la Bea Pérez Aranda, i van tornar, diguéssim, de les imatges del videoclip de la Kylie Minogue, i va passar això.
1: Me gusta a Kylie Minogue.
2: Me encanta, pero aparte yo conozco a Kylie Minogue.
1: ¿Conoces a Kylie Minogue,
2: claro,
1: y eso?
2: Sí, sí. Y aparte hemos estado mucho tiempo charlando, sí, sí. Cuando estaba con Valencoso.
3: Se pasa por pregunta.
2: Bueno, pues estamos acabando este bloque informativo.
1: Porque es con una exclusiva.
2: El cantante Mikel Erentxun.
1: ¿Que lo conoces?
2: No.
1: Ah, no.
2: Pero a lo mejor lo he visto por algún pasillo de televisión española, pero personalmente no. Pero lo que sí sé...
1: No, no, sigue, es sigue. Nos estamos extendiendo, venga.
2: Es que lanza nuevo disco.
1: Eso es. Ya no sé ni por dónde vamos.
4: Que bo.
0: Està bé, està bé. Aquests moments de complicitat...
4: El que passa és que li està donant canxa i després li diu, bueno, va, que tenemos prisa. No, home, no, sí, que m'estava interessant més lo de si igual hemos coincidido con Mikel
0: Erentxun. Però està bé que això passi en un informatiu. Per exemple, sí. Això ho fan molt també el Matías Prats
4: sí.
0: i la Mònica Carrillo, Antena 3 Notícies, tenen aquest moment de distensió quan parlen de temes culturals
4: o
0: astronòmics. Vamos
4: a ver, Mónica, que está Robert Calvo, que está esperando. Dale la exclusiva.
0: Recordo que va haver-hi una gran parella d'informatius que a mi m'encantava, que era David Cantero i Maria Casado al Telediari Fin de Setmana, que també tenia una complicitat molt gran i era molt xula aquella parella. Hi havia parelles d'informatius que són xules. El Lluís Guilera no para de burxar a la Beatriz Pérez Aranda, també quan ella comença el seu torn en divendres i ell marxa de cap de setmana.
1: Están viendo en directo Canal 24 Horas, estamos repasando todas las noticias que nos deja este último día de la semana laboral, también marcada por la política.
2: Último día de la semana laboral, pero de todas maneras eso también para ti, porque para mí es mi lunes de la semana.
1: También es verdad, también es verdad.
2: La semana laboral, pero
1: último
2: bueno.
1: Último día para mí.
2: Eso es. Pero bueno, en cualquier caso.
1: Andrés, menos Bea, que trabaja este fin de semana, el resto vamos a disfrutar.
2: Eres absolutamente malísimo y perverso.
1: El resto.
2: El de San Miguel, ¿no? Es lo
1: claro,
2: que
1: claro, el resto vamos.
2: De terracitas, de aperitivito.
1: A ver, cuéntanos, el resto
5: sí vamos a poder disfrutar de ese veranillo de San Miguel.
4: Molt bé, això a mi sembla fantàstic.
0: Sí, són moments aquests que provoquen aquesta distensió en la tensió dels informatius. Bé, i acabo amb un moment que es va produir també fa unes setmanes, que és quan Bea Pérez Aranda estava amb Ángeles Bravo presentant el torn del 24 Hores i l'Ángeles Bravo, en el Goofy de Disney, li va dir Goofy. Oh. I va ser aquesta tonteria, que a vegades això passa, eh?
4: Sí, sí,
0: a la ràdio
4: sí.
0: També passa.
4: Sí.
0: Dius una paraula maldita i ja se t'escapa el riure.
4: Ja està, ja no pots.
6: Bueno, pues hace 90 años, Walt Disney daba a conocer a uno de sus personajes estrellas, el gran amigo de Mickey Mouse y Goofy.
2: Vale,
4: y
2: si lo tenemos desde antes de ayer, pero ¿y quién es el gran amigo de Mickey Mouse y de Goofy? Es el Pato Donald.
6: 90 años.
4: Sí, que fa 90 anys és el Pato Donald, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Ai, bueno, en fi. Avui vinc a defensar aquesta figura, la presentadora del 24 Hores, i en aquest cas de la Beatriz Pérez Aranda, que, per exemple, a la Televisió Espanyola fan torns així com de mig matí, mitja tarda, però els del 324, jo n'hi ha una que la veig des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda i penso, a veure, aquesta senyora, quantes hores està en pantalla?
4: Sí.
0: És la senyora que fa més pantalla de tota la televisió en aquest país.
4: No, la tenen, que a vegades no saps si és això, si és un holograma o l'han replicat amb intel·ligència artificial o què és el que ha passat, En fi.
0: Sí, sí.
4: Doncs és fantàstic aquests moments, aquestes històries, aquestes vivències, aquesta particularitat, no?, que té el canal de 24 Hores, que a través de la figura de la Beatriz Pérez de Aranda, que és una autèntica, molt bona comunicadora.
0: Molt bona comunicadora, penso el mateix.
4: Sí.
0: Molt bona comunicadora. I
4: que,
0: una
4: i
0: persona
4: molt
0: una institució a la tele pública.
4: Sí, sí, totalment. I que té aquesta cintura per acceptar aquestes situacions, com la té en Robert Calvo per sempre transmetre'ns aquesta alegria i aquests coneixements. Robert, esperem la propera setmana. Que vagi
0: Gràcies
4: molt bé.
0: Gràcies a tu, que vagi bé. Adéu.

0: L'atròfia muscular espinal, AME, és una malaltia de causa genètica que provoca debilitat i atròfia muscular, és a dir, una reducció del volum dels músculs. Aquesta afecció pot afectar la capacitat dels nens per gatejar, per caminar, per seure i per controlar els moviments del cap. Els casos greus poden fins i tot comprometre els músculs responsables de la respiració i de la deglució. Es tracta d'una malaltia rara, però amb una prevalença significativa, amb una incidència aproximadament d'un cas per cada 10.000 naixements. A la Comunitat Valenciana, això es tradueix en 4 casos anuals entre els 40.000 naixements que s'hi registren cada any. La doctora Immaculada Pitar, que és neuropediatra i coordinadora de l'àrea pediàtrica de l'Hospital Universitari Politècnic de la Fe de València, i ens ho explica.
1: És una enfermedad rara, però que tiene una gran prevalencia. Estamos hablando pues de un caso por cada 10.000 nacimientos. Y bueno, eso supone, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana que hay 40.000 nacimientos al año, pues cuatro casos por año. Multiplíquenlo pues por 2. En l'àrea de Catalunya.
0: L'AME es presenta en 5 tipus, cadascuna amb diferent gravetat i edat d'inici dels símptomes. El tipus 0 afecta els nadons abans de néixer i és molt greu. Els nadons solen néixer extremadament dèbils i amb problemes respiratoris i sovint no sobreviuen més enllà dels primers mesos de vida. El tipus 1, o malaltia Wernicke-Hoffmann, comença entre el naixement i els 6 mesos de vida, amb símptomes evidents als 3 mesos. Sense tractament, aquests infants no solen viure més de 2 anys. El tipus 2 afecta infants entre els 6 i els 18 mesos, que poden seure sense ajuda però no caminar. El tipus 3, o malaltia Kugelberg-Wellander, comença des dels 18 mesos fins a l'adolescència, i els nens poden caminar però amb debilitat en braços i cames. El tipus 4 és la forma adulta, amb símptomes que apareixen després dels 35 anys i progressen lentament. La detecció de l'AME pot ser complicada. Els pediatres d'atenció primària solen centrar-se en el desenvolupament motor dels infants, mentre que altres aspectes del desenvolupament sovint es mantenen normals. Només el desenvolupament motor es veu afectat, i aquesta especificitat pot retardar el diagnòstic. És fonamental que els pares, cuidadors i pediatres estiguin atents a signes com la manca de control del cap als 4 mesos, la incapacitat de seure als 9 mesos i l'absència de marxa autònoma als 18 mesos.
1: Los pediatras de atención primaria están concienciados en el seguimiento del desarrollo psicomotor del niño, pero se deben centrar fundamentalmente en el desarrollo motor. Todos los demás ítems del desarrollo de estos niños son normales. Únicamente lo que va a fallar va a ser el desarrollo motor del niño. La verdad es que es una enfermedad con gran prevalencia. No lo he dicho antes, pero somos portadores de esta enfermedad una de cada 40 personas. Esto pues es importante, nos puede tocar a cualquiera.
0: Els nervis que controlen la força i el moviment muscular, anomenats neurones motores, es descomponen a causa d'una manca de proteïna SMN, que és necessària pel seu funcionament. Aquest dèficit és causat per una mutació en el gen SMN1 que impedeix la producció suficient de proteïna SMN. Així, les neurones motores no poden enviar senyals als músculs, que es debiliten i s'atrofien.
1: Estos niños pues van perdiendo fuerza y tono muscular. Pero bueno, fundamentalmente en lo que se tienen que fijar los padres, los cuidadores y bueno, los pediatras de atención primaria son en estos signos de alarma del sistema motor, que fundamentalmente pues es un niño que no alcanza el control cefálico de la cabeza a los 4 meses, o no alcanza la sedestación a los 9 meses. Esos pequeños signos de desviación, ¿no?, de la normalidad, son esas alarmas que nos hacen sospechar. Y fundamentalmente la ausencia de la marcha autónoma a los 18 meses.
0: Un de cada 40 individus és portador del gen mutat de l'AME, cosa que significa que moltes persones podrien transmetre la malaltia sense saber-ho. Però perquè l'AME es manifesti, cal que ambdós progenitors siguin portadors del gen mutat. Un nen amb AME hereta 2 còpies del gen mutat, una de cada progenitor. Les proves genètiques poden ajudar a determinar si una persona és portadora i les probabilitats de transmetre la malaltia als seus fills.
1: Tenemos que juntarnos pues con otro portador, es decir, deben coincidir 2 personas portadoras de la enfermedad para que se dé. Bueno, es una enfermedad devastadora, una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras. Es el equivalente del ELA, de la atrofia lateral amiotrófica, que por todos conocida, ¿no? Que se dan los adultos, que es en la que se produce la degeneración de las neuronas motoras. En cambio, el AME es una enfermedad hereditaria que se produce en los niños con las mismas consecuencias y tiene un pronóstico fatal. Pero ahora estamos de enhorabuena porque tenemos unos tratamientos terapéuticos modificadores de la enfermedad y todo depende de cuándo diagnostiquemos a esos niños. Cuanto más precoz lo hagamos, tendremos un niño en el que no habrán degenerado sus neuronas motoras y puede ser un niño totalmente normal.
0: La detecció precoç és vital, però als nadons no se'ls fan estudis de cribatge per a moltes malalties a tot arreu. Aquestes proves sanguínies, realitzades poc després del naixement, permetrien detectar malalties en nadons aparentment sans. Si les proves indiquessin possibilitats d'AME, es farien més testos per confirmar el diagnòstic. El cribatge neonatal és important perquè com més aviat es diagnostiqui l'AME, més probabilitats té el nen de rebre tractament precoç i evitar complicacions greus.
1: Fundamentalmente, bueno, cuando los padres ya es el segundo o el tercer hijo, pues ya tienen una gran experiencia. Pero sobre todo pues en los padres primerizos que no saben exactamente qué es la normalidad y además se da algo pues muy muy peculiar, ¿no? En esta etapa, en esta etapa de la vida, es que el ritmo madurativo pues es muy variable. Tan normal es alcanzar la marcha a los 11 que a los 18 meses, es decir, hay una variabilidad muy muy grande dentro de la normalidad, pero tenemos que saber que pasados los 18 meses ya no es normal, ¿no? Es un signo de alarma, un niño que no anda a los 18 meses.
0: Els símptomes de l'AME poden variar en funció de l'edat d'aparició i la gravetat de la malaltia. Els signes més comuns inclouen debilitat muscular, dificultats per respirar i menjar, escoliosi, deformitats articulars i ossos fràgils. Com més tard apareixen els símptomes, menor és la gravetat. Cal dir que no hi ha cura per a l'AME, però els tractaments actuals poden millorar la qualitat de vida dels afectats. Aquests tractaments han demostrat ser efectius en detenir la progressió de la malaltia.
1: Son tratamientos que nos están dando muy, muy buenos resultados y realmente lo que hemos visto es que estos tratamientos detienen la enfermedad, hacen que no progrese, por eso la importancia del diagnóstico precoz. Las neuronas motoras, una vez han degenerado, pues no las podemos resucitar, pero sí podemos detener esa progresión de esa degeneración. Por eso el diagnóstico precoz es fundamental en estos tratamientos.
0: És fonamental, doncs, diagnosticar l'AME com més aviat millor, ja que les neurones motores, una vegada degenerades, no es poden recuperar. Els tractaments poden estabilitzar la malaltia i permetre que els infants recuperin funcions perdudes gràcies a la formació de noves connexions neuronals.
1: Estamos viendo, sobretot en los niños, porque pacientes con atrofia muscular espinal también tenemos en etapa adulta, pero sobre todo en los niños los tratamientos son muchísimo más efectivos. No podemos, como he dicho antes, resucitar, ¿no? a las neuronas motoras, pero sí que parece que establecen pues, conexiones o sinapsis entre ellas, ¿no? Que hacen que puedan

Cada setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen gairebé 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a La Ciutat. Un divendres més ja tenim aquí preparat a l'estudi en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Fresqueta, eh?
2: Sí.
1: Sí. Vinga, on anem avui? No facis caminar gaire.
2: No massa lluny,
1: Perfecte.
2: Anem a un lloc d'aquells que no sé si és màgic, però té una atmosfera encara molt especial de Barcelona, i és d'aquests jocs autèntics que dona ganes d'entrar. Jo cada cop que hi passo, entro.
1: A veure.
2: I m'hi passo allà una estona i m'ho compraria tot.
1: A veure, on?
2: Estic parlant de la Sereria Sobirà, aquí al carrer de la Baixada de la Llibreteria.
1: Espera, és que hi
2: fas una cara, fas una cara d'escepticisme.
1: No, faig una cara perquè per aquí al voltant hi ha moltes sereries que no es conserven totes, perquè davant de Sant Agustí, per exemple, hi havia una preciosa, però no és aquesta.
2: Segurament la més històrica, que és famosa, però que explicarem avui, que quan entres dintre, a part d'espelmes de totes classes, formes, colors, hi ha una escala magnífica que puja cap als altells laterals de la botiga. I bueno, jo ja et dic, jo m'ho compraria tot cada cop que hi entro, m'he de frenar. Per què anem a aquesta botiga? Per diverses raons. Una, perquè és la botiga més antiga de Barcelona, la més antiga de 1761, quan es va fundar, no aquí, sinó al carrer Corders, després va tardar, però és la botiga més antiga, i perquè conserva, parlàvem de l'escala, pues, al peu de l'escala hi ha dues escultures en forma de dona que sostenen per sobre del cap uns llums que van ser dels primers que a Barcelona es van il·luminar amb gas.
1: Ostres! Història viva.
2: No podem dir que van ser els primers, però sí que van ser dels molts primers. Vull dir, el gas doncs va arribar al carrer. De fet, si passeges per Ciutat Vella i per altres barris antics, es troben moltes restes de les instal·lacions dels llums de gas que hi havia a la ciutat. S'ha d'identificar, però bueno. Jo vivia a una casa a Sant Andreu que encara quedava la instal·lació de gas.
1: Mira.
2: No funcionava, però quedava. És a dir, que el gas va ser una forma d'il·luminar els carrers i també els interiors, que va començar a estendre's a Barcelona el 1841, quan l'empresa fundada pel francès Charles de Bon, l'empresa Societat Catalana d'Alumbrado i Gas, va guanyar el concurs que va fer l'Ajuntament. Per això, aleshores es va estendre per tots els carrers i molts locals doncs també ho tenien. Bé, s'ha de dir que en principi doncs hi ha la fundació d'aquesta botiga el 1761 al carrer Corders, però va resultar que, degut a l'apertura de la Via Gaietana a principis del segle XX, va afectar...

0: aquesta part del carrer, que va desaparèixer, i llavors es van haver de traslladar. I van escollir el número 7 de la baixada i Breteria, on es troben ara, que no era una sereria, era una botiga molt popular de moda femenina que es deia l'Argentina. Uh-huh. És a dir, que la decoració, les escales i les llums a gas són de quan era l'Argentina. Ells arriben allà, i bé, i aleshores doncs prosperen com a negoci, i avui dia, tot i que també fabriquen, bueno, tenen allò, gent que els subministra allò, l'espelma en forma d'ou, uh-huh, l'espelma en forma de mil coses que tenen allà de fruites, uh-huh, molt, molt impactants. Doncs bé, aleshores, parlem de les escultures, que són les primeres llums a gas.
1: Les de les escales,
0: Les de les escales, són les més típiques i les que tothom, bueno, tothom es queda meravellat davant d'elles. Doncs hi ha una investigació d'una historiadora d'art que es diu Betty Artigas, que va decidir, bueno, investigar d'on venien aquestes escultures. I va descobrir que la pròpia companyia, aquella que deia, la Societat Catalana de, uh-huh, de l'Umbrado de Gas, doncs tenia una divisió que importava mobiliari relacionat amb la il·luminació de gas, i aleshores va importar aquestes estàtues i algunes més de semblants que també hi ha en alguns jocs a Barcelona, amagades. Doncs bé, i aleshores va descobrir també que estaven inspirades en una obra de l'escultor francès Maurine Moreau, que no sé, uh-huh, si dic bé, però
1: jo crec que sí,
0: faig l'intent, que es diu La Negresse. Uh-huh. I els van fer una adaptació d'aquesta escultura i hi ha les de la Sereria Sobirà i algun altre per algun altre edifici de Barcelona.
1: Que ens ho diràs avui? Ens portes un altre secret,
0: no,
1: un altre,
0: no,
1: dia?
0: No, perquè no sé que existeix, però no sé encara on.
1: I aquest secret de Barcelona que ens portes avui, a més, tothom el pot veure. Que
0: tothom
1: no és d'aquests llocs que a vegades només pots entrar tu i quatre persones més.
0: Hasta tu el pots veure.
1: Imagina't. I a sobre em queda aquí molt a prop. Quina falta fan aquests comerços, eh? Ja en queden,
0: sí,
1: pocs com aquest
0: pocs.
1: A la ciutat. I després de la pandèmia s'han tancat uns quants i és una llàstima, sí, perquè és història de la, sí, nostra ciutat. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Secrets de Barcelona d'en Xavi Casinos. Xavi, què tal? Content?
0: De què?
1: De sortir al carrer, a passar calor?
0: Sí.
1: Sí?
0: No, passar calor, sí. M'he de posar l'abric.
1: Perquè... Abriga't bé aquest cap de setmana.
0: No fos cas.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: I ara us volem parlar d'una de les entitats solidàries que més ajuden a casa nostra. Estem parlant de Creu Roja i concretament d'una de les iniciatives que duen a terme per poder arribar encara a ajudar més gent. Per saber-ne més, saludem la Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquesta iniciativa que ara estàvem comentant és el Sorteig d'Or, una campanya que contribueix a reforçar projectes de Creu Roja arreu del territori. Bàrbara, com ho feu aquí a Catalunya per afrontar situacions de vulnerabilitat?
3: Bueno, nosaltres, gràcies a la gran capilaritat territorial que tenim amb les oficines locals que representen a la Creu Roja dins de cada municipi, ens permet acompanyar persones que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat a través dels nostres projectes, des d'una perspectiva de la proximitat, de la perspectiva comunitària, en la que intentem que tota la comunitat s'impliqui també en les respostes que podem donar a les persones que necessiten del nostre acompanyament en un moment determinat. I per això tenim diferents projectes, projectes que treballen l'ocupació, projectes que treballen temes de salut, sobretot a nivell més preventiu, temes d'inclusió social, és a dir, totes aquelles persones que no poden donar cobertura a les seves necessitats bàsiques, nosaltres intentem acompanyar per veure a través de tot el vessant integral si aquesta persona pues, té una dificultat per poder accedir a una ocupació, si aquesta persona té a lo millor problemes de salut o benestar emocional, que van molt, molt vinculat, no? Les persones quan es veuen afectades per una carència, pues, bueno, necessiten, no?, que puguem donar aquesta visió més integrada. No?
1: I
3: també, just de lo que estàvem parlant ara, no?, de l'onada de calor, també en temes d'emergències, sobretot en aquest treball comunitari de poder donar aquests consells davant d'una onada de calor, d'una onada de fred, que podem fer davant d'un incendi, pues, també des de Creu Roja intentem acompanyar, no?, a totes les persones.
1: En quins projectes esteu posant avui

0: els vostres esforços, Barbara?
1: Ara mateix jo crec que tenim tres situacions que ens preocupen, no? Que són el tema de les emergències, sobretot vinculades a aquestes emergències climàtiques, que sabem que quan hi ha una emergència climàtica tots els efectes, és veritat que afecten a tota la població, però la població que es troba en una situació de vulnerabilitat sempre es veu més afectada o més impactada per aquest tipus de situacions. Per tant, ara les emergències i tot el que diu relació amb la preparació i la prevenció i també amb la resposta i recuperació estem molt enfocats. També hi ha un en temes d'inclusió social, laboral i sanitària, de salut, sobretot en el que dèiem, no, que està bastant més integral, sobretot per afavorir que les persones no puguin accedir als seus drets. Poder, d'alguna manera, treballar en aquestes barreres d'exclusió, una bretxa digital, el no poder accedir a una prestació, el no poder donar aquesta cobertura de sigui per alimentació, higiene, vestuari, etcètera, doncs aquí tenim un altre focus d'atenció important. I per últim, algo que jo crec que va bastant implicat en tot, que és la soledat no desitjada, no? Aquí tenim molts col·lectius, moltes persones que s'afecten per aquesta soledat, persones grans, persones amb alguna discapacitat, joves, infància, moltes vegades també es troben sols, dones, ja siguin víctimes de violència, famílies monomarentals. Bueno, pues aquí tenim tot un procés, no?, de poder fer aquesta xarxa comunitària per poder fer una xarxa d'acompanyament, fer visibilitzar aquestes situacions i poder també implementar, no?, propostes en què les comunitats s'impliquin i puguem acompanyar a totes les persones.
0: I per tot plegat, per tot això que ens estàs explicant, és important que participem d'aquest sorteig d'or, però a banda d'això, com podem ajudar la societat a qui més ho necessita a través de Creu Roja?
1: Bueno, primer això, per nosaltres ara és fonamental aquesta participació, no, del sorteig de l'or, que ens permet tenir aquests fons per poder donar totes aquestes respostes i acompanyaments que parlàvem abans. Uh-huh. Però també tenim diverses vies, no? Tenim la possibilitat d'aquelles persones que potser no poden donar uns diners, però sí que poden donar un temps per acompanyar i per poder ajudar-nos a implementar, i aquí tenim la gran via, la gran porta, no, del voluntariat. I després hi ha altres vies de col·laboració econòmica també, com pot ser la donació puntual o una donació continuada fent soci o sòcia de la Creu Roja, i o a diverses campanyes que obrim i poder fer donacions per als canals de captació que tenim oberts a través de les nostres webs, de les nostres xarxes socials, etc.
0: Doncs ja sabeu una mica millor com podem fer d'aquesta una societat molt millor gràcies a Creu Roja i a l'ajuda de tota la societat. Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: fa molta calor i farà encara més calor a partir de diumenge. No ens podem quedar a casa aquest cap de setmana, així que si encara no teniu plans, no patiu, perquè ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal?
1: Hola, Míriam, què tal? Un plaer, moltíssima calor, com tu dius.
0: Home, a més aquí ja estàs fresqueta.
1: Sí, sí, aquí jo estaria aquí tot el dia. Ja
0: un refugi climàtic, ja sí, sí.
1: Però sí, sí, molta calor. Però bueno, avui ja comencem programa, comencem amb moltes propostes, perquè la gent no es quedi a casa aquest cap de setmana. I
0: molt ben acompanyada. Molt ben acompanyada. Molt ben acompanyada. Avui, Santi Vilchez, què tal?
2: Hola, Míriam, com anem?
0: Molt bé.
2: Un plaer que em convidis.
0: Feia dies que no venies. Nosaltres encantats de que vinguis, ja ho saps.
2: Però bueno, ja saps que jo quan tinc informació sobre art, vinc.
0: Clar que sí, l'expert, el nostre expert en art.
1: Clar que sí.
0: Vinga, per on comences avui?
1: Doncs mira, començarem parlant de la proposta de Clotilde Fest 2026. Mm-hmm. És la primera proposta que ens porta als jardins del Palau Robert. Des d'aquest passat dijous 18 de juny fins al 9 de juliol, arriba una nova edició del Clotilde Fest, un cicle de concerts dedicat al pop català emergent. Els concerts, Míriam, se celebren a l'aire lliure i en un entorn privilegiat del Passeig de Gràcia, amb artistes que representen el talent musical actual de Catalunya. És una proposta ideal per als amants de la música en directe, especialment per al públic jove i també per famílies que vulguin gaudir d'una tarda d'estiu. I l'entrada, a més, és totalment gratuïta, però amb una invitació prèvia.
0: Recordem, a més, que dintre d'aquest Clotilde Fest, el dia 2 de juliol, se celebrarà el concert d'Europa FM amb artistes com Siderland i Banda Neon. Així que si algú

0: vol aquestes invitacions prèvies, doncs ja les pot aconseguir a europafm.com. Així que tothom a gaudir del Clotilde Fest.
1: I tant.
0: Vinga, i ara del Clotilde fins a on ens portes? Doncs
1: pues mira, us porto fins a Sant Cugat del Vallès, perquè tenim el Mercantic de nit. Si preferiu un ambient més relaxat, el dissabte al vespre teniu doncs una cita amb aquest mercat tan tradicional de Sant Cugat. Torna al popular Mercantic de nit amb artesania, disseny, gastronomia, música en directe, tallers i botigues obertes fins a les 11 de la nit.
0: Oh,
1: una
0: xulo.
1: Mica més a la fresca, perquè
0: sí,
1: fa molta calor.
0: Sí, sí.
1: És un pla perfecte per anar en parella, amb amics o bé amb família, i l'entrada totalment gratuïta.
0: I un altre pla que segur que us encantarà és anar a la Fundació Joan Miró.
1: Doncs sí, perquè aquest diumenge coincidim amb el 50è aniversari de la Fundació Joan Miró, celebra una gran jornada de portes obertes durant tot el dia. Hi haurà exposicions, performances, sardanes, activitats familiars, lectures poètiques, visites especials i food trucks. Una magnífica oportunitat per descobrir o redescobrir un dels grans espais culturals de Barcelona. L'accés és gratuït, també amb una reserva prèvia, i ideal per famílies amants de l'art i públic de totes les edats.
0: És un planazo.
1: Sí, totalment. Sembla bé, Míriam?
0: Oh, m'encanta, m'encanta.
1: Bueno,
0: a mi la
1: ja vas prenent nota de tot això.
0: Això més tot el que tinc amb dues criatures i esports diversos, però trobarem un foradet per fer alguna d'aquestes activitats. Vinga, i ara, és que clar, avui ens ho estàs posant difícil, perquè ara anem a...
1: Doncs sí.
0: El millor lloc de Barcelona.
1: Doncs sí.
0: I més aquests dies n'hem parlat moltíssim.
1: Moltíssim, així, perquè ha sigut per parlar-ne de lo
0: home,
1: bonic que va ser.
0: Quina meravella ho vas veure.
1: Que cosa no? Més bonita, de veritat.
0: I has posat la pell de gallina.
1: Ja emocionada. Jo vaig dir, dic, feia temps que no m'emocionava tant amb un esdeveniment d'aquí de Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, si ens volem també emocionar una mica, doncs avui divendres 19 de juny, a les 20:30 hores, la façana del naixement de la Sagrada Família es convertirà en un gran escenari musical. La Banda Municipal de Barcelona oferirà un concert gratuït a l'aire lliure amb commemoració del Dia Internacional de la Música. Una proposta perfecta per qualsevol persona que vulgui viure una experiència única en un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
0: Com deies, Dia Internacional de la Música, que se celebra diumenge, per això ens portes encara un altre pla de música.
1: Més música, perquè arriba la nit de musicals. Els amants del teatre musical també tenen una cita el dissabte, dia 20 de juny, a la plaça de Can Fabra, al barri de Sant Andreu, que se celebrarà la nit de musicals, un concert gratuït amb grans èxits dels musicals més reconeguts, una activitat especialment recomanable per a famílies i aficionats dels espectacles musicals.
0: Dèiem, diumenge, el Dia Internacional de la Música, moltes activitats durant aquest dia, no? Imagino.
1: Sí, sí, i a més també se suma al Museu de la Música, que celebra el diumenge, en aquest dia tan especial, la jornada de portes obertes. Durant tot el dia es podran visitar les col·leccions permanents i participar en diverses activitats relacionades amb el món musical. Una visita molt interessant, tant per adults com per infants.
0: Vinga, i ara anem cap a la zona alta de la ciutat. Què hi trobarem allà?
1: Doncs pues mira, aquí trobareu l'Open Barri d'estiu. Fins al 28 de juny, els barris de Sarrià i Vallvidrera celebren aquesta novena edició de l'Open Barri d'estiu. I trobareu també concerts, visites guiades, activitats culturals, comerç local i moltes propostes repartides pels carrers del barri. Una iniciativa ideal per descobrir una Barcelona potser una mica més tranquil·la, però amb molt d'encant.
0: I ja sabem que amb la calor, amb l'estiu, doncs què arriba? El que tant ens agraden, les festes majors, no?
1: És que aquí no poden faltar, i sempre aquí ho mencionem, és un clàssic, no?
0: I tant.
1: Doncs és que aquest
0: visca
1: cap de setmana... Vinga, música!
0: Esperança de tornar-te... Què ens agrada una festa major?
1: Clar, és que et dona vidilla. Sí, sí. I és que aquest cap de setmana també continuen aquestes festes majors a la ciutat. Podeu visitar la festa major del casc antic, la festa major de la Marina o la festa major del Coll, amb concerts, activitats infantils, cultura popular, gastronomia i espectacles durant tot el cap de setmana. Una proposta pensada per tots els públics.
0: Una festa major sempre és una aposta encertada, com també ho és quan parlem d'art, i per això tenim el Santi.
2: Sí, a veure, tenim aquí un munt d'events musicals increïble, o sigui, música per per tothom, però jo vinc a parlar d'art, perquè no vull tanta música, jo vinc a parlar d'art perquè... Tenim una nova exposició a Barcelona que es diu Anti-Escapes.
0: A veure, I, què és això?
2: Em diràs, què és això? Doncs mira, és una, parlo castellà, una exposició única, fascinante i profundament original, que lo que hace, Míriam, és invitar al visitante a comprender el cuerpo humano, pero desde una perspectiva completamente nueva del artista singapurense Wen Hi Lim, aunque internacionalmente trabaja bajo el nombre artístico de Nice Aunties. ¿Qué hace? Pues a través de imágenes creadas con inteligencia artificial, la Load Gallery, acordaros, es una una galería

0: digital.
1: Es diferente, antes, siempre nos traéis propuestas
0: sí,
1: diferentes.
0: Porque es que es diferente. Ajá. Y a mí me gusta. Es una instalación interactiva, como decimos, y la artista nos muestra cómo el tiempo, las emociones, la cultura y las expectativas sociales lo que van haciendo es dejar marcas en nosotros, en el cuerpo humano. Sí, ¿eh? No hablo únicamente de belleza, sino todo aquello que nos transforma por dentro y por fuera. Uh-huh. Y el resultado, entonces, una experiencia tan visual como reflexiva, capaz de sorprender y emocionar al mismo tiempo que tú ves la obra. Uh-huh. Las distintas obras exploran. Por ejemplo, algunos hablan de cambios que trae la menopausia. Sobre todo está dedicado a las mujeres, por eso se llama Aunties, uh-huh, tía en inglés. Uh-huh. ¿Vale? La menopausia y de la extraordinaria capacidad del cuerpo para renovarse. Otras reflexiones sobre cirugías. Otras sobre inseguridades y emociones que vamos acumulando a lo largo de la vida. Uh-huh. ¿Vale? También encontramos una mirada muy interesante al bienestar, entendido no como la búsqueda imposible de la perfección, sino como un equilibrio. Y lo que hace especialmente maravillosa esta exposición es la capacidad para ayudarnos a entender que el cuerpo humano es mucho más que una apariencia.
1: Totalmente.
0: Uh-huh. Es memoria, historia, emociones, como hemos dicho. Sí, sí. Y cada obra que tú ves en la exposición, cada cuadro digital, ¿vale?, nos recuerda que nuestro tiempo habla de quiénes somos y de todo lo que hemos vivido. Uno de los momentos más sorprendentes de la exposición, ¿sí?, es el reflejo de una típica mujer que te observa a través de un cristal. Mm. ¿Vale? Es una propuesta divertida a primera vista, pero que esconde la pregunta de cuántas de las críticas que nos hacemos a nosotros mismos son realmente nuestras y cuántas las hemos heredado de la sociedad.
1: ¡Qué bueno!
0: Esto te hace reflexionar. Mirando en el espejo, tú eres la obra, sí, y te haces esa pregunta. Así que, bueno,
1: somos nuestros principales enemigos.
0: Totalmente, ¿eh?
1: A la hora de criticar nuestra imagen.
0: Somos los peores, sí, sí, que nunca nos gustamos en el espejo.
2: Los más críticos somos.
0: Pero bueno, encuentro que es una exposición completamente diferente, ya no es una exposición de arte al uso, nunca lo son en Load Gallery porque es digital, pero en este caso sí que es una reflexión sobre el cuerpo humano convertido en obras. Sí.
1: Està molt bé perquè, bueno, és important que l'art ens faci reflexionar, més enllà de gaudir, que també ens faci reflexionar d'alguna manera, i a més aquests temes que tracta aquesta exposició són fonamentals de parlar a totes les edats.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: pensem que quan deixem de ser jovenetes ja...
0: Sales hablando de l'exposició i de lo que te... Igual que una pel·lícula, pues lo mismo, o sea, expones tus ideas.
2: Sí, i una de les obres principals també diria, una de les més grans que hi ha en visuals, sí, precisament en parlar o es veu una dona gran, molt gran, que es fusiona, diguéssim, amb el que és la natura, i és una evolució que queda perfecta, o sigui, visualment és meravellosa. Recomanem molt que la gent que estigui per Barcelona
1: doncs visiti aquesta exposició.
0: Sí.
1: I vinga, va, visites culturals.
2: Doncs sí, ja saps que a mi m'agrada sempre fer sortir també a la gent si vol estar una miqueta més tranquil i marxar de fora de Barcelona, i si aquest cap de setmana us ve de gust fer una escapada sense anar gaire lluny de Barcelona, avui us proposo descobrir un dels espais més espectaculars de la Costa Brava. Els jardins de Santa Clotilde, situats a Lloret de Mar, a poc més d'una hora en cotxe de la capital catalana. No sé si tu els has visitat.
1: No.
2: Doncs són molt, molt, molt macos. La gent pot veure també imatges a través d'internet. I es tracta d'uns elegants jardins noucentistes dissenyats l'any 1919 per l'arquitecte i paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí, inspirats en els grans jardins renaixentistes italians. El seu gran atractiu és la ubicació privilegiada. S'alcen damunt d'un penya-segat entre la cala de Saboadella i la platja de Fanals, oferint unes vistes absolutament impressionants sobre el mar Mediterrani. Durant el passeig hi trobareu escalinates monumentals, escultures de sirenes de bronze, fonts, terrasses, estanys i un exuberant vegetació mediterrània formada principalment per pins, xiprers i altres espècies autòctones que creen un ambient de calma i de serenor. És un indret ideal per passejar sense presses, per fer fotografies o simplement gaudir del paisatge. Els jardins estan oberts cada dia durant els mesos d'estiu i es poden visitar des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, amb l'últim accés una hora abans del seu tancament. És una proposta perfecta per parelles, per família, amants de la fotografia, de la natura i també per tots aquells que busquen un racó amb encant per desconnectar del ritme de la ciutat. Una escapada molt recomanable per redescobrir un dels jardins històrics més macos de Catalunya i contemplar una de les panoràmiques més espectaculars de tota la Costa Brava.
1: Doncs que important ara que comencen les vacances, que necessitem, com dius, desconnectar de la ciutat, del ritme diari, sí, de l'estrès, així que tot el que sigui connexió amb la natura és un pla fantàstic.
2: Perfecte.
1: Doncs

0: Mercè Ruiz de la Fuente, Santi Vilchez, moltíssimes gràcies a tots dos per venir
1: avui
0: a proposar-nos a tots aquests plans fantàstics per aquest cap de setmana.
1: Pues, feliç cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
0: Soniditos, amb Gerard Sanz.
3: Molt bé.
0: És que em falta els soniditos del...
3: Jo tenia per la mà, ja.
0: Del David. És que em surt del David.
3: Soniditos del David amb Gerard Sanz. Estaria bé. Que quedi el nom...
0: El sonidit... Ai, ara em treus... El soni... No m'ho treguis. El soniditos del David amb Gerard Sanz.
3: Molt bé, molt bé. A més, amb aquest eco sembla com soledat,
0: tot sona,
3: no?
0: Bé.
3: Sí,
0: tot sona bé.
3: Sí, tot sona bé, tot sona bé.
0: Vinga, avui tinc... No, ja, no,
3: ja està. Ja prou. Ja
0: un poquito de... gusta, mucho.
3: Ja prou de revers.
0: Tinc ajuda.
3: Tens ajuda, sí.
0: Lluís Soler, bon dia.
4: Què tal? Com esteu?
0: Gràcies. Tu no, tens, no necessites rever, eh?
4: Jo no necessito rever, perquè a més estic com així una mica refredat.
0: Vaja.
4: Saps?
0: Has escoltat que acabem de parlar del
4: sí,
0: Clotin de Festa, eh?
4: Doncs us he de dir...
0: 2 de juliol, eh?
4: Us he de donar una exclusiva.
0: Ens encantarà aquí. Les
4: atenció.
3: Exclusiva.
4: Exclusiva.
0: A veure.
4: S'estan esgotant les invitacions.
0: Doncs correu.
4: Perquè m'ho acaben de dir ara. Queden molt poques invitacions. Volen. Heu d'anar a europafm.com. Aneu a concursos i esdeveniments. I allà, a Clotilde Fest, o a la web del Carnet Jove, o a la web del Palau Robert.
0: I què els hi costarà, això?
4: Un segon?
0: Clar,
4: un segon.
0: I 0 euros.
3: I 0 euros.
4: Un segon, exclusiva. Exclusiva. Un segon a canvi de 2 hores d'espectacle, de música en directe, al Jardí de Palau Robert, a l'Aire Lliure, a Banda Neon, la Bulmaví.
3: Bulmaví.
4: Està amb nosaltres, vindrà la Míriam Franc. Vindràs, Míriam? Sí.
0: 2 de juliol.
4: Sí. Pues
0: potser sí.
4: És un dijous. Perfecte.
3: Un dijous.
4: Dijous 2 de juliol és un dijous.
3: A les 8,
0: sí,
3: no? Crec que és.
0: A partir
4: de les 8. Obrim portes a 2:15
0: de 8. Molt bona hora.
4: És ideal. Tu saps el que són sí. Els jardins del Palau Robert?
0: Ai, fantàstic.
4: Perfecte.
3: Sí.
4: Perfecte.
0: Sí. Doncs ara entro a la web. europafm.com, ja agafant les meves invitacions.
4: Perquè no és broma, eh? S'estan esgotant.
0: Sí. Bueno, clar, és que és un planazo.
3: Home.
0: Què? Ja l'he robat prou segons el restaré del dilema, eh?
3: Jo li cedeixo encantat.
4: Això és que és
0: recordem
4: difícil.
0: Recordem el dilema, avui. Què us agrada més? Fer feliç o que us facin feliços?
4: Exacte.
3: Ja t'avanço que avui la pregunta no està triomfant.
0: No, per això, no. La recordo. Va, encara esteu a temps. Envieu la vostra resposta.
4: No està triomfant.
3: No, sempre anem
0: 676,
3: molt bé d'àudios i avui...
0: 76-09-08. Què us fa més feliç? Fer feliços o que us facin?
4: O sigui, tu prefereixes fer feliç o que et facin?
0: Ah, no, mano, com mano.
3: Sí.
0: Felicitat. Ai, la felicitat.
4: Mira, la trobo a faltar.
0: Ja és dilema... aquest, la felicitat. És... No. Galvan i Rovira, ja està, un punt.
4: Va, ja guanyem.
3: És que és un dilema tan profund que potser la gent ha d'aprofundir molt.
4: Mira,
0: doncs vinga, encara teniu uns minuts abans de que
4: comencem. Aparteu les profunditats i llanceu-vos a la piscina, que hi ha aigua.
0: Vinga, comencem amb els soniditos.
3: Comencem amb els soniditos que he decidit que avui bueno. També serien temàtics.
0: Sí, sobre perquè... la felicitat?
3: No, ho he pensat després, però ja els tenia preparats. Llavors, no, perquè fa algunes setmanes, fa algun temps,
0: sí.
3: Que volia fer temàtica de menjar. És que aquí a la ciutat parlem molt de menjar.
4: És que jo trobo que el menjar i la ràdio funcionen molt bé. Home. És un tema que funciona molt bé.
0: Clar, 13:34 del migdia, no em parleu gaire de menjar perquè tinc una gana ja.
3: Clar. Aleshores, avui els soniditos tenen a veure vinga. Amb el menjar.
0: Fantàstic.
3: A veure, vale. Ja és una pista, per això m'agrada fer-ho temàtic, perquè llavors vosaltres ja teniu... Vosaltres ja teniu una pista.
4: La sèrie.
0: Però la pel·li ja sé quina és.
3: Ui.
0: Bueno, potser m'he tirat a la piscina molt ràpid.
3: Et tires el triple, eh?
0: I crec que no hi ha aigua, però bueno.
4: A veure,
3: no ho sé perquè no sé què és el que estàs pensant.
0: Vinga,
3: jo, donant aquesta pista, que són temàtiques de menjar i tal, la sèrie la tindria bastant clara.
4: Home, clar, la sèrie és aquesta del xef aquest.
3: L'havia de posar.
5: El restaurante está inundado.
0: Sí, és
4: claro.
0: Aquesta. Sí, com es deia?
4: El de Detroit.
0: Sí, però com es deia
4: la sèrie? Relacionat amb la... No
0: sé. Com es...
4: Que ell va estar relacionat amb la
0: Rosalía. Sí.
4: Es deia.
0: Ah, sí? Però pues és guapo. Sí. Com es diu?
4: És guapo?
0: Sí,
3: ara es produeix la situació...
4: Perquè és un xef.
3: Que sabeu la resposta, sí, però no sabeu el títol. Creu, per tant...
0: Sí.
4: Crow.
0: No,
4: jo estic mirant l'hora. 13:35, per saber quina hora estic.
0: Ah, però si l'he vist.
3: Jamie Allen White és el noi. El actor.
0: De xef.
4: No, espera't. Ai, no, és de xef.
0: No, de xef no és.
4: Però sabem quina és la sèrie, per adorar Gerard.
3: No, s'ha de dir el títol. Si no, dius, aquella de...
4: Per
3: no,
4: favor,
0: ja ho sabem.
4: Que qui pugui, que m'enviï el missatge.
3: No. Confiscaré mòbils, com a les festes de...
0: A mi sempre me'ls envia l'Isma, però ara el tenim de tècnic.
4: Com es diu?

0: Però és algú de criu... Ara, és que m'ha volgut, sí.
1: No arriba, eh?
2: No arriba. No arriba al WhatsApp,
1: no arriba al WhatsApp. Què esteu fent?
2: Lluís, no miris... hauré de fer com a les festes dels futbolistes que fan deixar els mòbils a l'entrada.
0: No ens arriba.
1: Com a la casita de Bad Bunny. Fixa't, no ens escolten ni els amics familiars. És fort, que no ens ajuden.
0: Potser no se'n recorden.
1: No ens ajuden.
0: És que és algú amb cri.
2: Cri.
0: Va, no.
1: Però sabem quina és. Sí, moralment hem guanyat.
2: És, bueno.
1: Però digues el títol.
2: No, però fes un... Sí, el...
0: Ara. Tampoc cal allà furgar la ferida, eh?
2: Com m'agrada aquest so, eh?
0: Però és algú de cri.
2: The Bear.
1: The Bear, és bé, l'oso, nen.
0: Doncs no m'ha encertat ni una.
2: Sí. Bé, escoltem el tràiler.
0: No cal, ens hem enfadat.
2: Escucha la sartén.
1: El sartenazo que te va dar. Sí, clar, ara.
0: No.
2: Ara t'ha arribat.
0: La meva filla que em truca i no sap que estic en directe.
2: Molt bé.
0: Ostres, però sabíem quina era.
2: Doncs The Bear.
0: Moralment, mig puntet tenim.
2: Moralment teniu 1 de 1, però tècnicament teniu 0 de 1.
1: Portar-les a moral.
2: No, perquè més la pista...
0: La peli, a veure si...
1: Segon ruidito.
2: A veure si és la que t'esperaves, Míriam, perquè aquí he intentat ser una mica original amb la peli.
1: Hòstia.
2: Vale,
0: és que no me'n recordo com es diu.
1: Perdó.
0: Que estic pensant.
2: No, llavors... Bueno, anem amb la pista.
3: Comerme a su esposa.
0: Hombre. El silencio de los corderos. Clarís. ¿No?
2: Bueno,
0: la segunda parte o la tercera, no sé. ¿No?
1: Bueno, no importa.
0: ¿No es el silencio de los corderos?
1: Es el título.
2: No es la primera.
0: Bueno,
2: no
0: és el títol, és el títol. Lecter, no?
1: És el títol, deixa't, és el títol el que compta. A veure si ara, abans havia de ser el títol exacte i ara no és el títol.
2: No, però la segona no es diu El silencio de los corderos.
0: No, es diu Lecter o
4: així. A veure, missatge a la gent que ens està escoltant, per favor.
2: Vinga, va, ho donem per bo.
0: Aníbal,
2: una escena
0: no
2: que a mi m'agrada molt. Uf, a mi és que la saga d'Aníbal Lecter em flipa moltíssim. El silencio de los corderos és espectacular.
0: Però hi ha més?
2: Aníbal també em va agradar molt.
0: Sí.
2: I El dragón rojo també em va agradar.
0: És veritat.
2: També em va agradar bastant. Aquesta és Aníbal, bueno, és una escena que a mi m'agrada molt. Es carrega un tio, un comissari d'una
0: exposició. Que t'agraden les coses on es carreguen tios.
2: Bueno, a mi Aníbal m'encanta. Escoltem l'escena.
3: Es su antepasado, comendatore, colgando bajo estas mismas ventanas, Francesco de Pazzi. Y en relación a ello, debo confesarle que estoy considerando seriamente...
1: Ay, por favor, quina por.
0: Comerme a su esposa.
1: ¿Estoy poniendo nerviós?
3: El comerme a su esposa.
1: Home, por favor.
0: Es que a més, la veu d'ell...
2: Sí, és espectacular. No sé ara quin actor de doblatge li posa la veu. No el tinc controlat.
0: No ho sé.
2: Però és una veu espectacular.
0: Sí, ja fa repelús, Ja fa...
1: Home, algun oient, amic oient, que estigui treballant amb els auriculars posats, s'haurà cagat, pobret.
2: Home, i tant. Bueno. Molt bé. 1 de 2, està bé.
1: 1 de 2.
0: 1 i mig de 2, volia dir.
2: 1 de 2.
0: Nosaltres mig punt, això per la cara.
2: La cançó, jo crec que és d'aquestes cançons que agafi el fragment que agafi, és molt identificable. Vaig intentar ser una mica dolent, però crec que vaig ser una mica massa dolent, llavors ho vaig arreglar una mica.
0: Ja sé quina és.
2: No. Mira, aquesta no hagués estat malament, que la vaig posar l'altre dia, pel dia del dolent.
0: La vella i la bèstia, el festín que festín, ja veuràs.
1: Ah, el festín.
0: Aquesta segur.
2: Com?
0: No?
2: La vella i la bèstia.
0: Ah, no, que no és el Robert. Clar,
1: perdó, ja t'ha confós amb el Robert. Que fa a vegades.
2: Jo crec que aquesta l'encerteu, vale?
0: Som.
1: Ah, la maionesa. La maionesa.
2: Era molt
1: fàcil. Com es nota aquí les hores de càmping de la presidenta, eh?
0: Pues ho has dit tu?
1: Bueno, però perquè t'he ajudat.
0: Jo he fet el gest,
4: Con chocolate.
0: Chocolate i maionesa, això no ho entès.
1: Oh, unes ganes d'anar al lavabo, nen.
2: Sí.
1: No? Mayonesa i chocolate? Això és per al lavabo.
2: No, perquè crec que el chocolate és el grup. Chocolate és el grup.
1: I
2: la cançó és mayonesa. Sí. Perquè quan tu busques...
0: Doncs mira, era una cosa que mai havia entès. Bate chocolate.
1: No he escoltat mai això de chocolate com a grup, eh?
2: Sí.
0: Clar, bate la mayonesa.
2: Chocolate és el grup, eh? Perquè quan tu busques, mayonesa, et surt. Chocolate, guionet, mayonesa.
1: Quin èxit. Tu prefereixes la xocolata o la mayonesa?
0: Home, la xocolata. A mi la mayonesa...
2: mi m'agrada més la xocolata que la maionesa.
1: Jo la maionesa, però la manera de dir-ho en castellà ja no m'agrada. Maonesa.
0: Però tu dius maonesa, jo sempre dic maionesa.
1: Jo quiero maonesa para la fideuà, no, no me pongo, oiga.
0: A la fideuà... Li...
1: Bueno, hi ha gent que li posen maonesa.
2: Però en castellà és maonesa o hi ha gent que li diu maonesa?
1: Hi ha gent que es fa la xula.
0: Jo dic maionesa.
1: Depèn de la cançó, depèn de tot.
2: Bueno, maionesa.
0: Dos de... i mig de...
2: Dos de tres. Anem amb la veu
0: imparables. De manera,
1: estem imparables.
2: Anem amb la veu famosa.
0: Ui,
2: relacionat amb menjar.
1: Podreu... La Carme Ruscalleda.
0: No, el Xicote.
2: Podreu deduir qui és? No, Xicote habría sido muy fácil.
1: S'ha d'entendre el que diu?
2: Si s'ha d'entendre.
1: Bueno. És una bona pregunta, perdona.
0: Bueno, si anem a escoltar-ho, anem a escoltar-ho.
2: Sí.
5: Te voy a hacer un truco de magia.
1: Venga, va. Escolta una cosa.
2: Hola? Aquí hi ha una pista...
0: És una pel·li, no?
2: Hi ha una pista implícita, fixeu-vos.
1: Perquè és mag el que fa el xef.
2: No. Torn, aviam.
1: El mago xef.
5: Te voy a hacer un truco de magia.
1: Venga, va. El mag, venga, va, és el cuiner. El que diu venga, va.
2: Jo no diré res perquè ja hi ha una pista dins de...
0: És el mago pop aquest que està fent a una cuina un truc de màgia a algú que és espectacular?
1: El truc de màgia?
0: No. Avui no estic fina, eh?
2: No.
0: No és el meu poble.
2: Aneu perduts, avui.
1: Escolta'm una cosa, Gerard, amb nosaltres no ens vacilis.
0: Però això és una pel·li. No és una pel·li.
1: El xef és el mag o és el que diu venga, va?
0: Clar. Què hem
2: d'endevinar? Hi ha un tio que diu que farà màgia.
0: Aquest màgia. És el que hem d'endevinar,
2: però no té per què ser.
1: És el mag, aquest és el mag. Ja, ho però... podem tornar a escoltar per última vegada, per favor?
5: Sí. Te voy a hacer un truco de magia.
1: Venga, va. És que em sona tant qui diu lo del truco de magia i no és l'Antonio Díaz.
0: Qui és l'Antonio Díaz?
2: El mago...
0: Vale, el mago pop.
1: No és ell. Jo he fet un truco de magia. Vinga, va. Escolta'm una cosa. És molt conegut el mag?
0: Que no és mag.
1: Aquest mag.
0: Que és cuiner, entenc.
2: Que no és
0: clar,
2: mag.
0: Si és de menjar...
1: Llavors, qui fa el truc de màgia no és mag.
2: No és mag, t'ho acabo de dir.
0: Clar, perquè li farà no màgia té, a la
2: pot
0: cuina.
2: Pot fer màgia, però no té per què ser mag.
0: Farà màgia a la
1: tampoc
0: cuina.
1: És l'Arguiñano, fill.
0: No serà el de la Pedroche?
1: Ah, el David Muñoz.
2: El David Tibercho.
0: Sí.
1: Podria ser, eh?
0: Sí, perquè és el més jove que...
2: Pues veu...
1: És, perquè sí. Aquesta veu és la d'ell.
2: Feu David Tibercho?
1: Sí, divertiamente, sí.
0: David.
1: Sí.
2: No.
1: Escolta una cosa.
2: Aviam, escolta, la pista...
1: Hem dit que sí, perquè...
0: Mira,
1: perquè
0: si el tècnic ha posat aquesta sintonia, és que hem encertat. Gràcies. Doncs ja està.
1: Això és el notari, no s'equivoca.
2: No, aviam, la pista no era sobre màgia, sinó que en el tall hi havia dues veus.
0: Però si t'hem dit...
2: En el món
1: això,
2: de la cuina,
1: fins aquí
2: són arribat. Els dos famosos?
1: El Roca.
0: Els Roca, els germans.
2: No, d'altres. Sí, els germans Roca. Els germans Roca són tres. Els germanos Torres. Clar que sí, Sergio i Javier.
0: Perdona,
2: que estan
0: però
2: una...
0: quina merda de pista.
2: Dues veus.
0: I corta ell... Però si t'hem dit, quina és d'encertar?
1: Tallem això i tornem a fer. Tallem i tornem a fer.
0: No, perquè és en directe, 13:43.
2: Haguéssiu identificat que la pista era que eren dues veus.
1: Fatal.
2: No el tema de la màgia.
1: No podem anar a trepitjar un Torres mai més, ja.
0: T'hem tret minuts del dilema per això, eh?
1: Mare de
2: Déu. Dos de quatre, eh? Avui un 5 raspat.
0: Bueno, hem aprovat.
2: Sí,
0: com a mínim.
2: Sí,
1: però clar, hem fet amics, també, saps?
0: Una abraçada als germans.
2: Sí, home, Torres. I tant.
1: I
2: Javier i Sergio.
1: I també el Roca.
2: Javier i Sergio, eh? Qui és Javier i qui és Sergio? Jo
1: bueno,
2: encara no...
1: Escolta'm.
0: Són com, a...
1: com els Estopa, com els Estopa.
0: No, els Estopa, sí que ho sabem.
2: Sí,
0: que
2: sí, passa.
0: Home, sí.
2: Sí, i tant.
1: Sí, eh?
2: Sí.
0: Home, José, amb això tens la pista. Qui és qui?
1: Gerard, qui és el José?
2: Sempre he utilitzat aquesta pista. El David és el cantant i el José és el guitarrista i coros.
1: I els Andy Lucas?
0: Aquest n'hi ha.
2: El del nas, crec que és el Lucas, no?
0: Mira, ara ho agafa pel...
1: Però que l'estiguis etiquetant per el nas...
2: I el Quillo és l'Andy, el de les arracades.
1: Perdó?
2: El Quillo, aquell més Quillo, no? Bueno...
0: Vinga,
1: deixem de fer
0: amics, anem al dilema.
1: A la nit de la gàbia.
2: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
1: Ai, sí. Quina felicitat, eh, estar aquí.
0: Doncs sí.
1: La veritat. Els divendres són dies més feliços. És veritat que és perquè és divendres, però també perquè estem aquí reunits, amigues i amics. Gràcies. Veus que m'he anat això? M'han de posar una botonera i jo mateix puc anar fent aquí els efectes. Estimades i estimats, com ha dit la presidenta, avui el dilema és... perquè estem parlant de la felicitat, perquè la felicitat és lo más, no? El top, no? És l'objectiu de,
0: sí, de la nostra vida.
1: De la vida, la,
2: vamos, la gran si aspiració de tothom.
0: Si algú no té aquest objectiu a la vida...
1: És que és un infeliç.
0: Clar,
1: per tant,
0: jo crec que tothom
1: la
0: busquem la felicitat.
1: També et dic una cosa, si estàs buscant la felicitat, és que ets infeliç.

0: Bueno,
1: perquè és que... si la busques és que no la tens. Bueno, és igual. El tema és que... sou... Mira...
0: Si te llamas...
1: Esta sensación... I això que és el Robert, eh? I això es balla d'un costat a un altre, eh? Com un pendulando.
0: És veritat, sí, tots ens hem posat així, eh?
2: Així.
1: Com un pèndol.
0: Vinga, va, quin és el dilema?
1: El dilema és... La felicitat sou més de fer-la, de donar-la, d'oferir-la, o preferiu rebre-la? Atenció, sube-la.
0: Tan complicat, aquest dilema.
1: Sube-la.
3: A mi corazón.
1: Míriam, què?
3: La felicitat.
1: Què, tu què? Tu ets més de...
0: Mira, jo ho he estat pensant.
1: I... Sí, és honesta, eh?
0: Sí, sí. No, no, sóc honesta. Pots aconseguir les dues coses.
1: Sí, cert.
0: Si tu fas feliç a la gent, ets feliç. És a dir, si jo... veig feliços els meus fills i al meu marit i a la meva família, però sobretot els meus fills, jo sóc feliç.
1: Sí, però que tu tinguis les dues coses és perquè primer acciones una,
0: clar,
1: que no tens un retorn.
0: No, no.
1: Però com a primera, què prefereixes? Què preferiries fer?
0: Fer? Home, sempre intento fer feliç a la gent. No sempre ho aconsegueixo, eh? Però, i sobretot, insisteixo, als meus fills, vull fer-los feliços, és el meu objectiu. També vull ser jo feliç, però si els veig feliços a ells, ja sóc feliç. No necessito més. Algú m'està escoltant?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: estic aquí amb els auriculars.
1: I tant, i tant. Sí, és que no sé què. El Robert Calvo... Que,
0: amb... que ens separem tu i jo.
1: Perquè vol que em separi de la presidenta.
0: Que estàs una mica junt i perquè no s'acopli al micro.
1: S'acopla.
0: Bueno,
1: s'acopla.
0: Aquesta tenim és la meva resposta.
2: Sí. Jo sóc Tim Míriam totalment. A mi em fa feliç veure els meus feliços.
0: Clar.
2: Si és que està clar. Vull
0: és que és
2: 100%.
0: Així de fàcil, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. I a mi sempre m'ha agradat veure a la gent feliç, saps? I això es contagia.
1: Esteu ara a veure què diu aquí el Robert Calvo, però no aneu bé. A veure, Robert, tu?
0: Com que no anem
1: bé?
0: No aneu bé. Què vol dir que no anem
1: bé? No aneu
0: bé,
1: us esteu equivocant. Aneu per la via equivocada, amigues.
4: Però segueixis tot el meu pas auricular, que és una cosa que...
0: Ah, tu vas per si jo soc feliç, els altres seran feliços. No, això no és així.
1: No, però és que és molt important.
4: Si puc portar uns auriculars, seria magnífic.
1: Ara ens hem tot l'estat.
4: Tindré que escoltar en gosso, per tant me'ls trauré i que sigui el que deu.
0: Vols els meus auriculars?
4: No, no pateixis, no pateixis. Em costa molt fer ràdio sense auriculars, però ho aconseguiré. Quina és la pregunta?
1: La pregunta és, la felicitat la fas o que te la facin? La felicitat.
4: La felicitat, jo crec que és molt important. És el que diu la Míriam. Si al final és un toma i daca i al final tu reps...
0: És un win-win.
4: Tu dones, però a la vegada reps.
1: Clar. Us esteu equivocant.
4: No, no. Bueno, i si m'estic equivocant, què? M'encanta equivocar-me a la vida.
0: És la nostra filosofia, no, Lluís.
4: Sota'm, equivocar-se és magnífic.
1: Sí.
4: És la teva opinió.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Segurament hi ha algú que està d'acord amb mi. Quan tu...
0: Jo
4: crec... Això ens hauria d'explicar un... Un neuròleg, una...
1: Ah, no, ja tenim una universitat de Massachusetts que ens enviarà aquí.
0: Alguna part del cervell s'activa quan ets feliç, és evident.
4: No, i quan tu veus la felicitat dels altres, jo crec que et dona una descàrrega de que t'omple d'energia.
0: Ja l'oxitocina, segur.
4: Sí, i a més, crec que és molt més interessant veure la felicitat en els demés, perquè tu la teva ja o la controles o no la tens o la descontroles, però dels demés, quan tu aconsegueixes... A més a més, hi ha persones que necessiten moltes coses, però hi ha gent que amb uns mitjons, amb una tonteria, és més feliç, doncs aquesta gent és la que t'omple.
0: Són les més riques, aquestes.
1: Els meus reis hi van portar una vegada uns mitjons al Robert Calvo.
4: Veus? Saben que em fa feliç.
0: I segur que el va fer feliç.
1: Doncs jo crec que us esteu equivocant, perquè sí, és molt bonic i és molt... No, és molt bonic.
0: 13:49, ara el Lluís ens explicarà com funciona la vida.
1: Ara us explicaré la vida.
4: M'escolto per un cantó ara.
1: Bueno, escolta, millor per un que cap.
4: Sí.
1: Us explicaré com és la vida. Això és molt bonic, queda molt bé, és molt woke dir...
0: Què és woke?
1: Bueno, doncs...
4: Woke no, és woke.
1: Woke. Aquí diem woke, aquest barri. Aquest barri diem woke.
0: Bueno...
1: El que es menja, tu què menges aquí a la Rambla, woke?
4: Sí.
1: Dir que t'agrada més fer feliç als altres.
0: Però és que és el que pensem.
1: No, aquí el dilema és, o tu reps la felicitat, o tu donar-la.
0: Doncs ja t'ho hem dit, donar-la.
4: Hi ha gent que és versàtil a la vida, m'entens? Que no és ni passiu ni actiu.
1: El problema és que ningú pot donar felicitat si no la rep primer.
2: Mira, quin filòsof.
1: Una ha de ser feliç.
0: Això l'ha de fer de la vida.
1: Primer pas.
4: Has descobert la sopa d'all, aquest també.
1: Primer pas.
0: Què ha dit?
1: Primer pas. Un ha de ser feliç.
4: Si no ets feliç amb tu mateix...
1: Després ja faràs feliç els altres. Perquè si tu no ets feliç...
2: Després, si li
1: no
2: sobra felicitat...
1: No
0: això és com els avions, no? Primer t'has de salvar tu per poder ajudar els altres, no?
1: Exacte. La mascarilla, primer se la ponga a vostè.
4: Ha hagut d'anar a Massachusetts perquè li diguin una obvietat.
1: Sí, però és l'únic que dic que primer s'ha de ser feliç un.
0: Però si fas feliços a les altres persones, tu ets feliç.
1: No, així.
0: Jo si et veig feliç a tu, ja sóc feliç.
1: No, així. Primer has de ser tu molt feliç per fer-me feliç.
4: M'agradaria analitzar aquestes persones. No vull ser aguafiestes, però

0: Hi ha aquestes persones que... Hi ha gent que viu amargada d'entrada, però hi ha gent que viu amargada i, a més, vol que tu t'amarguis amb
1: elles. Ai, no, això no, no volem. Però, aquestes persones sí, lluny, tu. Clar. Escoltem què pensa l'audiència.
2: Vinga, vinga. Vinga, va.
3: Hola, família, hola. Bon divendres, bon cap de setmana.
1: Igualment.
3: Mireu, no m'ha costat gens, decidir-me, perquè a mi sempre m'ha fet feliç, és com el tema de regalar, el mateix que veu dir. A mi em fa més feliç regalar, i en aquest cas em fa més feliç fer feliç als demés. Em fa feliç a mi. O sigui que sí, ho tinc claríssim. Que vagi molt bé el divendres.
4: Bon dia, pues yo voy a decir que voy a ser bastante egoísta, porque... tenemos una edad que tenemos que empezar a ser un poco egoístas, así que yo prefiero que me den, que me regalen. Regalar está muy bien, sí, pero que a ti te den es mejor. Yo voy a ser bastante egoísta y pensar en mí. Venga, bon cap de setmana.
5: Bon dia a la ciutat. Doncs a mi m'encanta molt, que em facin feliç a mi. Perquè jo ja m'encarrego cada dia de fer feliç a la resta.
1: Clar, però
2: molt bé, estic guanyant.
5: M'encanta.
0: Estic d'acord, jo estic d'acord molt.
1: Estic al·lucina.
2: Estic guanyant, amics.
0: Estic molt d'acord amb una frase que ha dit aquí, estimada oient Joana. És molt interessant que te den.
2: Claro.
0: Muy interesante que te den.
1: Regalos.
0: Claro.
2: Us he de dir una cosa, m'ha escoltat tres i els dos són meus. Meus, vull dir...
1: Ah, els has pagat, no, perquè em això, ara ho entenc.
2: Que opinen com estic opinant jo.
1: És curiós, doncs jo no ho havia vist.
2: Perquè sou molt fàcils, sois meus.
1: No, fàcils, no.
2: Perquè és el que ha de bé, perquè és el típic, és el que es porta, és la moda.
1: Saps que aquí no diem res per cada bé. Aquí diem el que pensem.
2: Doncs els oients aquí han sigut... No,
1: el Víctor Llucet també ho ha dit, eh?
2: Ah, veus?
1: Ser feliç jo.
2: Sí, sí, sí. Si tu ets feliç, faràs feliç als altres.
0: Clar, però, si jo...
2: però no ets un esclau, no ets...
6: O potser no,
2: No ets el secretari de ningú, no ets un esclau.
0: És una mica el cantó amargat de la vida, eh? És el que mai
2: que
0: no està contant res.
2: Tu no ets...
1: El Lluís.
2: Tu no ets el que has de fer de psicòleg.
1: Quan queda la temporada per aguantar-lo?
0: No, jo no faig de psicòleg, eh?
1: Quan queda per aguantar-lo?
0: No sé, però avui de moment et descarregues de mi. D'aquí uns quants dies d'ell.
2: Unes quantes setmanes. Però que he guanyat, ja estic content.
1: Vale, vinga. Vámonos. Et quedes a la ràdio que et mereixes?
2: Em quedo,
1: vinga. Vols de ser feliç?
2: Em quedo per fer-vos més feliç encara.
1: Vinga, va. La ràdio que et mereixes. Amb Robert Calvo i Gerard Sant.
6: Sí, home, avui compartit, eh? Abans bueno, que l'estimat Robert se'n vagi de vacances.
0: Vamos, tira, Gerard.
6: Vinga, va, tiro. Aquesta setmana hem viscut l'Espanya Cap Verd el dilluns i ho vam viure aquí a la ciutat amb el Víctor Lozano i la Míriam fent una mica de pitonissa.
1: Per fi debut a la selecció espanyola, aquesta tarda.
7: Viva España, viva el rei, viva l'orden i la ley.
8: Sí, sí, Espanya juga per fi. A més, un horari del berenar, a les 6 de la tarda.
9: Tu creus que esto es normal?
8: Amb la tot poderós, una... selecció que motiva.
1: Bueno.
8: Cabo Verde, Cap Verd.
1: No te'n refis.
9: Cuidao.
8: Estàs nerviosa?
1: Saps què passa? Que no el podré veure. Perquè tinc pilates.
8: Però esto què és?
1: Fa una ràbia.
8: Fa un partit espanyol mundial per fer pilates, per favor.
1: No, no canvio el pilates per res.
8: Que això és vergonyós, és indignant, és inacceptable.
9: És motiu de ses.
8: Bueno, pues vale, pues tú pasas de esto.
1: Veuré al final, veuré al final del partit.
8: Vale, vale.
10: No acertó a llegar nadie. Era la última, era la última.
11: Va a sacar
10: y... Final del partido.
2: Cuidado, ¿eh?
10: Sorpresa sí. En Atlanta.
2: Mara.
10: Para no creer, Cabo Verde 0.
1: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, com esteu?
1: Pensava que aniries a posar una cançó més trista.
8: Per què?
1: Perquè a Espanya se li posa el Cap Verd.
9: Te l'has preparat, aquesta,
8: eh? Que bé, quin titular, eh? Ho has pensat tot sola, eh?
12: Aquí hay nivel.
8: Sí, se li va posar el cap com el de la massa,
1: mare
8: no? L'increïble Hulk, no?, que es posava a Verd quan s'enfadava sí, sí, sí. I no sé què. Pues així se li va posar el cap
1: ja
8: a Mortadelo de la Fuente, eh? Verde que te quiero verde.
1: Mare meva.
8: Perquè no va acabar de rutllar la cosa, eh?
1: Què van fer?
8: Doncs mira, s'ajunten un parell de coses que una afegida a l'altra...
1: A veure,
8: fan un còctel explosiu. Per una banda, una selecció de talent molt discret, per no dir molt fluixa.
13: Sempre con cariño y respeto.
8: Però que sap el que havia de fer, que va jugar doncs, d'una manera molt concreta i molt treballada. Dit una altra vegada, van fotre un autobús.
9: Este autobús está secuestrado.
8: Va tenir ocasions, algunes, sí, cert. però més per la pròpia inèrcia del joc que no pas

0: perquè sapigués obrir aquesta numantina defensa de la selecció de Cap Verd.
1: Jo, de totes formes, sempre he detestat a l'hombre blandengue.
2: I ja ho tenim, doncs, debut a Espanya amb empat a 0. Robert, et toca.
3: Aquesta setmana, la Míriam, jo crec que s'ha enamorat una miqueta.
4: Jo?
3: Sí, no ho heu notat. Jo ho vaig notar, jo estava a la sala on va passar.
5: A la sala?
3: Sí. Aquest estudi de ràdio va
4: passar. Primera notícia.
3: Sí, sí, s'ha enamorat i a més s'ha posat una mica nervioseta.
5: Ostres, sí, però bueno, què està passant?
3: Sí, sí, ella no se'n recorda, però ara se'n recorda. A més a més...
4: No ha vingut l'alent.
3: Ha fet anar molt la llengua. Atenció.
4: I ara anem a buscar el convidat a l'altra costa. De fet, anem a Hollywood.
6: And the Oscar goes to...
4: Ha treballat en pel·lícules com El Dorado, Sinbad, Madagascar o El gato con botas.
7: Tú me has enseñado a ser una leona. Miau.
8: You drive down to Hollywood, you go through those palm trees.
4: Nathan Foulkes, good morning.
9: Good morning, it's good to be here.
10: Good morning, good afternoon, good night.
4: Parlarem amb el Nathan gràcies a l'Oriol Armengou.
11: Hombre, el inglés es muy bueno porque todo el mundo lo tiene que aprender.
9: First of all, let me compliment you. When you speak, you roll your R and you speak so beautifully.
12: Ell, el català i el castellà sonen molt maco, eh? Mm-hmm. Especialment ell, no?, que a New Mexico.
13: Si se lleva México en la piel.
12: Està molt acostumat, no?, a sentir aquestes erres i com les coses no surten una mica de, i com les erres, no?, roden, etcètera, etcètera. Sí.
14: Un amor a primera vista.
4: Digue-li que és la pel·lícula preferida dels meus fills, així que pot estar tranquil.
9: Oh, it's good children. They're good children, yeah.
15: Visca l'amor.
9: Now we need a very broad experience and knowledge.
16: Cierra la puerta.
17: Oh, por Dios.
16: Que parece que va a llover.
4: Nathan Foulkes, artista i formador. Thank you very much.
16: Cierra la puerta. Que parece que va a llover.
9: It's absolutely my pleasure.
4: I speak very well English,
3: sí,
4: no?
3: Very well English, la veritat és que sí. Et va fer lletge, el Nathan, jo crec.
2: Quan plaer, quan plaer.
3: Jo crec que sí, el Nathan, sí. Hem tingut, escolta'm, una estrella internacional aquesta setmana al programa.
2: Molt bé.
3: Més coses.
2: Vinga, tiro jo. Aquesta setmana hem tornat a tenir una ració de Tita.
18: I també tenim a pronto Tita Cervera, preocupació per su salut.
19: ¿Qué polla pasa aquí?
18: Misterioso retiro.
4: Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?
18: Bueno, oh. Ja se sap, hi ha un moment a la vida que la Tita diu fins aquí.
4: No comencem amb aquest tema.
18: No!
5: Otra vez.
18: Vull dir que s'ha de retirar un temps per recuperar-se i cuidar la salut. Hi ha un moment en què dius una retirada i ja està, la vida.
4: Tothom necessita.
18: Aquesta dona ha tingut vida.
1: Vivia en Matri.
4: Oh my God.
18: Sí, mare meva, està fet un quadre.
4: Doncs que...
3: Molt bona. És grandiós,
4: la Tita Cervera.
2: Molt bé, el quadre.
3: Acabem amb una ràdio que et mereixes d'urgència, que és el que ha passat fa una hora i escaig, una hora i mig.
2: Sí.
3: Bueno... El protagonista del dia, el Pau.
4: Ai. I avui tenim convidat estrella.
14: Ah, oh, què me dices? Por favor.
4: Pablo Alcaraz, bon dia.
0: Bon Pablo Alcaraz.
4: Ui. Què és ese animal? Aquest no és el Pablo, eh?
10: No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
2: I atenció al son.
3: És la girafa.
2: Atenció al son bien. Radio Verité.
4: Ens hem quedat per una cosa. Li deu haver donat un programa al Pablo.
3: Està fent un programa amb un Pau al costat. No, de veritat, de bo.
4: Ara t'ensenyo les fotos.
2: Això sí que és ràdio, on ha estat pur.
3: Ràdio Verité, com diu ell, sí, sí.
2: Molt bé.
4: Ai, doncs amb aquests riures, que això sí que ens fa feliços, riure al lloc de feina, que no tothom ho pot dir, això,
2: és que, clar...
4: I més feliç el Robert, que marxa a Kansas.
3: Sí, no sé ningú espera abans d'acabar de Kansas. Fins diumenge no marxo, eh?
4: Bueno, ja, clar. Els diumenges estaràs aquí.
3: Literal, que no marxo fins diumenge.
4: Estaràs aquí a la Bones Bars, però gaudeix molt de les vacances.
3: Gràcies.
4: Descansa, desconnecta, perquè quan arribis has de
3: marxes
4: fer les
3: regnes, no?,
4: de... Home, i tant, jo marxo, però ràpid. Xoquem les mans i fem el
3: relleu. Doncs adéu.
4: Lluís Soler, bon cap de setmana.
3: Que vagi molt bé, estimats.
4: Bones vacances, Robert.
3: Gràcies.
4: I bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns.
17: Gente viajera a Catalunya. Amb Carles Lamelo.
9: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les
17: caves. Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí.

i encadena dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya.

0: Benvinguts a Lideratges. Hi ha moments en què la realitat ens demana aturar-nos un instant i mirar amb honestedat què està passant al nostre voltant. El cost de l'alimentació no deixa d'augmentar, la transició energètica que avança entre urgències i incerteses i un món industrial que necessita més talent del que té, especialment femení, són senyals d'un país que es transforma. Darrere de cada dada hi ha famílies que fan equilibris, empreses que busquen el seu rumb i joves que intenten imaginar el seu futur. Avui a Lideratges volem donar veu a aquestes realitats i entendre com podem construir un demà més just, més sostenible i amb més oportunitats per tothom. A la secció Notícies parlarem sobre la despesa alimentària a la metròpoli de Barcelona amb José Luis Haro, director dels serveis d'anàlisi de polítiques metropolitanes de l'AMB. A la tertúlia parlarem sobre la transformació energètica i com un dels grans reptes del nostre temps, reduir emissions, desplegar renovables, garantir subministrament i fer-ho amb costos assumibles per famílies i empreses. I en parlarem amb Natàlia Mas, de Respira Energia, i Oriol Casado, director comercial d'Energia, Residus i Indústria a Catalunya i Balears de Veolia. A màrqueting i comunicació, a les portes del Dia Internacional de la Dona Enginyera, posem el focus en un sector on el talent femení encara és minoritari, malgrat ser essencial per al desenvolupament tecnològic i industrial del país. Ens acompanya Marta Milán, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i gerent de muntatge de SEAT. I per acabar, a la secció Empresa en Femení, tanquem el programa amb Patricia Aymà Maldonado, cofundadora i presidenta i CTO de Benviro i recent guanyadora del Premi Princesa de Girona Crea Empresa 2026. Comencem.
1: Lideratges amb Ariadna Belver.
0: La despesa en alimentació a la metròpoli de Barcelona continua augmentant i ja supera els 2.200 euros anuals per persona. Al mateix temps, els preus dels aliments creixen per sobre dels salaris, una part de la població té dificultats per accedir a una dieta adequada i el territori disposa cada vegada de menys sòl agrari. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb José Luis Haro, director dels serveis d'anàlisi de polítiques metropolitanes de l'AMB. Benvingut a Lideratges, com estàs?
2: Hola, gràcies, molt bé, i tu?
0: Bé, gràcies per atendre'ns. Bé, primer de tot, la despesa alimentària, dèiem que ha arribat als 2.249 euros anuals per persona a la metròpoli de Barcelona. Què ens indica aquesta xifra sobre l'evolució del cost de la vida i dels hàbits de consum dels ciutadans?
2: Bueno, el primer que ens indica és que l'increment dels preus de l'alimentació està sent més accelerat que en la resta d'àmbits de la despesa de les famílies. Mm-hmm. I això és una dinàmica que es dona en el territori de l'àrea metropolitana, però que és general, bueno, el conjunt del món, podríem dir.
0: Mm-hmm. L'informe també apunta que, a més, els preus dels aliments ha crescut molt més que els salaris i que el 5,2% de la població no es pot permetre un àpat proteic cada dos dies. Ens estem trobant davant d'un problema d'accés a una alimentació adequada?
2: A veure, és un problema que existeix. No és diferencial de l'àrea metropolitana, no? Aquest és un indicador de no tenir accés a dos àpats de proteïna que s'utilitza en el conjunt de la Unió Europea per detectar situacions de mancança, no? I de vulnerabilitat social. En aquest sentit, la mitja a la Unió Europea és del 8,4%, crec recordar. Per tant, no és un problema específic ni que sigui més greu en el nostre entorn, però sí que és un indicador que t'indica com interrelaciona situacions de cohesió social o grups amb dificultats socials amb l'alimentació i amb l'accés a una alimentació saludable.
0: Mm-hmm. El sistema alimentari a més genera prop del 7,5% de l'economia metropolitana i dona feina a unes 130.000 persones. Quin paper té avui aquest sector en l'economia de l'àrea de Barcelona i quins són els principals reptes?
2: Doncs és un paper molt important, com tot el que està relacionat amb l'alimentació i el bon funcionament d'una ciutat. En aquest sentit, aporta al voltant del 15%, crec recordar, uh-huh, de la població activa, i són 130.000 persones i al voltant d'un 7,5% de valor afegit a l'economia metropolitana, del total de l'economia metropolitana. Uh-huh. En aquest sentit, és un sector rellevant, no tant pel valor afegit, que sí, però al final es concentra principalment en àmbit de restauració. Diguem-ne que la productivitat d'aquests llocs de treball és més relativa en relació amb altres sectors, i es concentra principalment en restauració perquè som un àmbit principalment consumidor. Les activitats relacionades amb producció són molt petites en relació. Tanmateix, això sí, mirem el sistema alimentari des de l'òptica estrictament del territori metropolità. Però, òbviament, aquestes activitats de consum arrosseguen del conjunt de la cadena agroalimentària del territori, per tant, àmbits de producció que es donen fora de l'àrea metropolitana i, per tant, és un àmbit estratègic per l'economia metropolitana i per l'economia catalana. Òbviament, més des de la preponderància de les activitats relacionades amb la producció i transformació.
0: Mm-hmm. En les últimes dècades, a més, el sòl agrari metropolità ha passat del 44% al 8,5%. Quines conseqüències té aquesta pèrdua de terreny agrícola per la producció d'aliments de proximitat i per la sostenibilitat del territori?
2: Doncs, a veure, és una dinàmica pròpia dels entorns molt urbanitzats. El creixement de la població metropolitana al llarg del segle XX i la concentració de la població en el territori metropolità estan més que considerable. En aquest sentit, és normal que hi hagi una ampliació dels territoris urbans i competència pels territoris dedicats a la producció agroalimentària. Tanmateix, això no vol dir que la pèrdua d'aquest terreny dedicat a la producció alimentària hagi anat directament a urbanització, sinó que molt percentatge d'aquest territori ha estat abandonat i molt d'aquest percentatge de territori ara mateix ho ha guanyat a extensions d'arbres. No? Tinguem present que, si bé a l'àrea metropolitana viu el 2% del territori català, que és l'àrea metropolitana, viu la meitat de la població catalana aproximadament, el 50% del territori metropolità són espais no urbanitzats. Per tant, tenim encara un espai considerable no urbanitzat, que són sistemes d'infraestructura verda, parcs naturals i espais dedicats específicament a la producció agroalimentària. Mm-hmm. Està clar que s'ha reduït molt, que no som un territori que es podria autoabastir, mm-hmm. però tenim molt a recórrer en recuperar aquests espais productius per a arrelar activitats productives, arrelar la pagesia del territori, perquè a més de beneficis de resiliència genera aspectes de béns ambientals, no? Qualitat de l'aire, cicle de l'aigua, i mantenir també patrimoni gastronòmic i agroalimentari del territori. Per tant, s'ha reduït molt, però tenim moltes possibilitats encara per cuidar aquest espai.
0: Sí, i a veure, llavors, si mirem cap als propers anys, quines polítiques o actuacions hauríem de prioritzar les administracions per garantir un sistema alimentari més accessible, resilient i amb una major presència de producte de proximitat?
2: Doncs una primera acció, i és el que hem volgut fer a l'àrea metropolitana amb la creació d'aquest observatori, és generar la informació per conèixer com funciona aquestes dinàmiques de producció, transformació i consum d'alimentació. Durant les darreres dècades hem considerat que l'alimentació funcionava bé i es gestionava bé a través del mercat, i ha funcionat així, però diguem-ne que les administracions públiques i l'administració local principalment ha perdut informació sobre com interrelaciona elements de cohesió social, de promoció econòmica, d'articulació del territori, com interrelaciona aquests aspectes amb l'alimentació. Per tant, el primer que hem volgut fer pels 36 municipis metropolitans és tornar a generar aquesta informació. Uh-huh. I d'aquesta manera puguem monitoritzar quines polítiques públiques s'han de dur a terme en aquesta interrelació entre alimentació i funcionament de la ciutat. Per exemple, podríem posar, d'exemple, hem parlat d'economia, hem parlat de territori, qüestions de garantia alimentària, no? D'accés a una alimentació saludable. Doncs bé, aquí tenim, per exemple, polítiques d'educació ambiental. Volem incidir també en l'educació a les escoles, per tant, que no es perdi la cultura alimentària i els alumnes estiguin més preparats quan hagin d'adoptar opcions de compra alimentària, no? El tema d'ultraprocessats, etc. i conèixer els impactes de les opcions de compra, no? Si compres un producte que ve de lluny o que ve de prop i és producte de proximitat. O garantia alimentària. Sabem que hi ha problemes d'accés d'alimentació saludable en determinats barris i col·lectius. Doncs, bueno, tenim polítiques de garantia alimentària per fer que el dret a l'alimentació sigui efectiu pel conjunt del territori. En principi, hi ha moltes coses que podríem treballar i el primer element és tenir coneixement de quina és la situació.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i a seguir treballant amb això, ja que ens interpel·la una mica a tots. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, Ayana.
0: Gràcies. José Luis Haro, director de Serveis d'Anàlisi de Polítiques Metropolitanes de l'AMB.
1: A Onda Cero Catalunya, Lideratges.
3: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes...

0: Seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
1: 9 NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
3: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
4: Eso.
5: La transformació energètica és un dels grans reptes econòmics, ambientals i socials dels propers anys. La necessitat, no, de reduir emissions, avançar cap a fonts renovables i garantir subministrament energètic segur i assequible està transformant la manera com produïm, distribuïm i consumim energia. I per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb la Natàlia Mas, directora general de Respira Energia. Benvinguda, Natàlia.
6: Gràcies, bon dia.
5: I Oriol Casado, director comercial d'Energia, Residus i Indústria de Catalunya i Balears de Veolia. Benvingut.
7: Gràcies, bon dia.
5: Bé, primer de tot, per posar una mica de context, quan parlem de transició energètica, de què estem parlant exactament? En quin punt ens trobem a Catalunya i Espanya respecte als objectius que s'han marcat? Si vols començar tu, Natàlia.
6: Bé, jo crec que parlem de tres grans prioritats. Reduir emissions, reduir dependències i reduir cost energètic. Reduir emissions perquè està provat que són les emissions de CO2 les causants de l'escalfament climàtic i, per tant, les hem de reduir, substituir per energies renovables i, de fet, esperem a futur, amb innovacions futures, poder captar aquest CO2 que ja s'ha emès a l'atmosfera. Reduir dependències, per què? Doncs perquè a Catalunya o al conjunt d'Europa no tenim petroli, gas natural, urani, i per tant depenem de xocs externs. De fet, a Catalunya la nostra dependència energètica és d'un 90%, comptant el component nuclear, i per tant podríem dir que una part important de la nostra economia, del nostre benestar, doncs depèn de factors externs. En termes econòmics, aquesta dependència vol dir entre 10 i 15 mil milions d'euros anuals que destinem a importar aquests recursos energètics. Per tant, un volum de recursos molt importants que podríem destinar, doncs, a multitud d'altres qüestions. I, finalment, reduir cost energètic perquè, indubtablement, les renovables tindran, doncs, o generaran un estalvi econòmic, doncs, per famílies, llars, per empreses.
7: Mm-hmm. Sí, per afegir alguna cosa, que ja ho he dit tot, però sí, és bàsicament és com mitigar i adaptar-nos, no, al canvi climàtic i atacant sobretot dues línies, no, la producció energètica amb renovables, la descarbonització, i després una altra molt important també, que és l'eficiència energètica. El que ve a la fi, la font més neta i econòmica que hi ha és l'energia que no hem d'utilitzar, no? Aleshores, i això també passa, doncs, per democratitzar, no, l'energia i bueno, tota una sèrie de autoconsums i bueno, potenciar xarxes de distribució i en fi, sí. I responent també una mica a la pregunta de quin punt estem, clarament Catalunya es troba en cert retard en els objectius que s'ha marcat a 2030 i 2050, i també comparativament amb Espanya i amb la Unió Europea també anem amb retard.
5: Mm-hmm. Això és una mica el que us volia preguntar, no? Si avança prou ràpid aquesta transició energètica o encara existeixen barreres que dificulten aquest desplegament, i quines són les principals barreres, Natàlia?
6: Sí, també per complementar el que comentava, en quin punt estem, a nivell europeu jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%, amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya certament la situació és clarament insuficient. Hi ha dos elements positius. Catalunya vam arrossegar una dècada de paràlisis del 2009 al 2019. Des del 19-20 les coses s'han començat a moure, però encara amb una velocitat massa reduïda. Com deia, hi ha dos elements positius sobre la taula. Un és la Proencat, és el full de ruta que ens diu quin haurà de ser el desplegament de renovables.

0: per assolir la neutralitat climàtica. I ens diu que l'any 2030 anem de tenir 15.000 megawatts instal·lats, l'any 2050 62.000. Ara mateix estem a 5.000. Per tant, a poc més d'un 30% de compliment. L'estat espanyol està a més d'un 50% de compliment, per tant, doncs, més avançat. I l'altre element important, i que també relaciona, no?, amb l'altra pregunta, és el que s'anomena Plater, que és la planificació territorial de com s'han d'ubicar les renovables de Catalunya, perquè el que ens hem trobat els darrers anys és que una empresa que vulgui, doncs, instal·lar capacitat renovable tria un territori, inverteix molts diners, molt temps, molts recursos, i al cap de 2-3 anys, doncs, l'informen de que no és viable aquest projecte per X raons. Això a futur s'hauria de corregir, està en camí de corregir-se amb aquesta planificació que bàsicament agafa el mapa de Catalunya i t'identifica quins territoris són prioritaris per acollir capacitat renovable, quins són menys prioritaris i quin territori del mapa, diguéssim, doncs no és apte. Això hauria de millorar l'eficiència, la certesa i afavorir la inversió.
1: Sí, l'anatària necessitem d'això perquè tenim... Jo identificaria 3 focus principals i un conseqüència d'aquest, no?, que és tenim una xarxa de distribució obsoleta pensada per al model antic, no?, de producció centralitzada i que reparteixi a consumidors. Tenim certa oposició social, que això entenc que amb el Pla Ter s'està treballant. I després tenim l'entitat administrativa. Hi ha projectes que tarden anys en poder-se dur a terme, no? Això frena la inversió i clar, això ens porta, doncs, i ho focalitzo a un sector important a la comunitat catalana, que és la indústria, doncs, tema de descarbonització industrial. Necessitem donar alternatives verdes i ecològiques, però també que no els hi facin perdre competitivitat, no? Perquè si no, projectes que s'allarguen o s'eternitzen, és un problema.
2: Totalment. I a més això, no? que les energies renovables, que són imprescindibles, també sovint generen debat al territori. No només a vegades per la normativa, no?, sinó perquè, bueno, no són com ben rebudes per el ciutadà, no?
0: Certament, però aquí crec que l'element de pedagogia és molt important, perquè abans anomenàvem aquestes cicles del Proencat. De fet, determina que per arribar a aquesta neutralitat climàtica s'haurà d'ocupar només, entre cometes, un 2-3% del territori de Catalunya. Per tant, les renovables tenen impacte, però en cap cas és un impacte massiu o que no pugui ser assumible, no? Un 2-3% del territori de Catalunya. De fet, Catalunya té 947 municipis. Si cada municipi acollís un parell d'hectàrees de capacitat renovable, que és una mida, en el conjunt dels municipis arribaríem a 1.000 megawatts, això és un reactor nuclear. Haurem de substituir 3 reactors nuclears.
2: Que passa que ningú ho deu voler, no? I tot al final s'acaba acumulant en un punt, no?, en una població, en una zona concreta, i aquest és el debat, no?
1: Bueno, tenim molts projectes acumulats a la zona de Tarragona i Lleida, i tenim el gran consumidor a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però aquí jo crec que és el que deies, que és important la transparència i el donar a conèixer, i no només amb temes de producció, també amb la gestió, no? Si tu fas un model en un municipi integral de gestió energètica de tots els seus edificis, dels seus equipaments, i generes un estalvi, aquest estalvi el pots reinvertir en noves instal·lacions o el pots destinar a fins socials o altres necessitats, i publicitar això i que la ciutadania ho conegui, doncs també ajuda, no?, a eliminar reticències.
0: I en l'element de pedagogia, una qüestió que penso que és important també, a vegades hi ha municipis que diuen: per què haig d'allotjar aquesta capacitat renovable si no soc consumidor? Però pensem, veïns i veïnes d'aquest municipi poden necessitar un medicament que es fabrica en la fàbrica que està situat, doncs, a X quilòmetres. Poden necessitar agafar un avió que doncs, opera en un aeroport a X quilòmetres, o anar a una universitat que també té un consum energètic. Per tant, al final és una qüestió de responsabilitat clar. Compartida que crec que hem d'enfocar, no? Aprofitant al màxim teulades, espais diguéssim, que ja s'han modificat, no? Per l'acció humana, etc. Però també sobre terreny, doncs, amb aquesta planificació, amb aquest equilibri territorial, amb bé, doncs, terrenys petits, mitjans, amb un

0: una bona integració territorial.
1: Perquè, a més, aquest tipus d'instal·lacions també deu generar un tipus de treball, no? O sigui, de llocs de treball, encara que sigui menor, però a nivell d'instal·lació, de manteniment, de...
2: No? Sí, i tant. Generen tot el que és l'operació, manteniment d'aquestes instal·lacions, el disseny, la instal·lació, no?, pròpia d'executar, tot això genera llocs de treball. I a més, bueno, això és, nosaltres com a empresa de serveis, la necessitat de mà d'obra qualificada en tots els nivells, des d'operari a enginyer, dona per un debat a part. És un dels reptes que tenim a futur i també a nivell de projectes.
0: I a banda, un element atrau en activitat econòmica. A mi sempre m'agrada explicar dos exemples que, de fet, són dues de les inversions industrials més importants de Catalunya els darrers anys. Una és a Mont-roig del Camp, que ara s'està posant en marxa, que és de l'empresa sud-coreana Lotte, que és un element crític de la cadena de valor de la bateria elèctrica. Aquesta empresa, quan se'ns va aproximar, portava un mapa d'Europa pintant només la possibilitat del que és els països nòrdics o la península ibèrica per allotjar la seva factoria, no?, la seva fàbrica, amb el raonament de que als països nòrdics hi ha capacitat hidroelèctrica i a la península ibèrica capacitat renovable. I per tant, els grans projectes industrials no només plantegen una fàbrica, sinó una fotovoltaica o una eòlica d'autoconsum al costat. I el mateix per Kronospan a Tortosa, també ens va venir dient: necessito un espai on al costat pugui tenir-hi capacitat renovable, perquè de fet tenir aquesta capacitat d'autoconsum es redueix el cost energètic, depèn de l'empresa i del seu consum horari, però 50-80%.
1: Imagina't. Això ja us anava a preguntar. Les empreses estan preparades per afrontar aquest canvi? Quins sectors estan liderant aquesta transformació i quins tenen més dificultats?
2: Bueno, aviam, les empreses, entenc que és una mica el que comentàvem, no? La mesura de lo possible, totes es voldran alinear amb la transició energètica, el que passa que ha de ser viable econòmicament. Sí. I aquí hi ha bastanta simetria en les capacitats de les empreses, no? Les grans corporacions o empreses que estan més en el sector, més regulades, tindran més facilitats i aniran més avançades que no les petites i mitjanes empreses, que potser els costa més trobar recursos, no? Però aquí jo la reflexió que faria una mica a nivell industrial és que el reaprofitament dels recursos com l'aigua o energies residuals fa que la indústria també sigui més resilient als factors externs, no? No haver d'estar depenent de si plou o no plou per tenir aigua pels processos, doncs et dona una tranquil·litat i una competitivitat important. Si tens un calor residual que en un procés que pots utilitzar tu o el teu veí per generar vapor, doncs això també genera competitivitat i eficiència, no? I aleshores per aquí han d'anar. En quant a sectors, el sector tecnològic clarament només que per desenvolupar tota tecnologies renovables lideren. El món de la construcció, doncs també la rehabilitació d'instal·lacions o d'edificis per fer-los més eficients, i amb més dificultats la més fàcil és el transport pesat, no?, que aquí sí que cremem combustibles fòssils.
0: I de fet pensem, una indústria catalana avui pot arribar a pagar 4 vegades més pel preu de gas natural que una indústria nord-americana. Per tant, ja només per aixecar la persiana, diguéssim, comença amb un desavantatge estructural que de fet hem de convertir en un avantatge competitiu. Per tant, la transició energètica és una qüestió ambiental, però sobretot és una qüestió industrial i de competitivitat.
1: A més, cada vegada més es parla això, no?, d'autoconsum, comunitats energètiques i participació ciutadana. Quin paper han de tenir els consumidors, aquest nou model energètic? Perquè realment, no sé si arriba prou a les famílies, que això també serà un estalvi. No sé.
2: Han d'agafar un paper més de no només consumidor, sinó també productor. I els costos del gas aniran també amb l'entrada en principi en vigor de l'ETC2, pujaran. Aleshores, autoconsum, poder generar-te part o la totalitat del teu consum elèctric, doncs ajudarà a nivell d'indústria, ajudarà a nivell de particular. i a nivell inclús

0: de ciutat o de municipi, el fet de poder reutilitzar el que diguem una energia de proximitat, no? Això s'està fent a Barcelona, s'utilitza la biomassa de la poda de parcs i jardins de la ciutat per generar calor i subministrar-ho a través d'una xarxa urbana. Doncs per què no utilitzar la neteja dels boscos per donar calor o aigua calenta sanitària a un barri residencial? Tot això és una mica el canvi, no?, de model i de paradigma.
1: I realment un consumidor... És a dir, venim, de fet, de més d'un segle d'un sistema energètic molt centralitzat, és a dir, unes poques centrals que produïen energia i que la repartien a milions de consumidors. I el futur serà diferent. Serà una generació molt més distribuïda, això que dèiem, doncs, a llars i empreses, pimes, que no només seran consumidors, sinó també productors, tindran plaques, tindran bateries, tindran vehicle elèctric, sistemes intel·ligents de gestió de l'energia, i, per tant, generant, com dèiem, aquests quilowatts de proximitat, que de fet també generen menys pèrdues a la xarxa, porten més resiliència al sistema i, com dèiem, redueix doncs aquesta dependència de factors externs. De fet, l'Elon Musk, no? Un personatge molt controvertit, però
2: sí,
1: que afirma... sovint afirma: acabarem en un món en el que un 30 o 40% l'agafaràs de la xarxa i la resta l'estaràs produint, no? Doncs a nivell fins i tot particular o com dèiem, d'empresa. Això no vol dir que les xarxes no esdevinguin molt importants, caldrà reforçar totes aquestes xarxes elèctriques, però serà aquest sistema híbrid, no? Una part molt més gran de l'energia doncs es produirà prop del punt de consum.
3: Mm-hmm. Sí, perquè ara us anava a preguntar això, no? Quines... Ja n'hem parlat una mica abans quan parlàvem de determinats territoris que no volen tenir aquestes instal·lacions, però una mica per fer-ho més visible i per arribar més al ciutadà, quines oportunitats de negoci, ocupació i innovació pot generar això per Catalunya?
0: Bueno, jo les que veig més clares és un tema d'innovació tecnològica i recerca. Aquí hi ha molt de recorregut. Necessitem madurar encara més les tecnologies, el tema d'emmagatzematge. Tot això ha d'anar evolucionant i aquí ja tenim activitat a Catalunya, no?, en aquest aspecte. I després en el tema d'optimitzar i gestionar, no?, les infraestructures. També empreses de serveis, empreses especialitzades en instal·lacions en concret, i després també en tot el tema de programari de gestió, no? Com introduïm la intel·ligència artificial per optimitzar els consums o optimitzar les instal·lacions. Jo crec que aquí hi ha moltes oportunitats.
1: Mm-hmm. Sí, en termes de preu, no?, de fet, sortia aquesta setmana un estudi recent que deien els darrers 5 anys a nivell de tot l'estat, amb el desplegament de fotovoltaica i eòlica, que ha crescut prop d'un 37%, les famílies, s'ha traslladat això en aproximadament 10 euros menys al mes en la factura elèctrica del que paguen les famílies o el que pagarien si no s'haguessin instal·lat tota aquesta capacitat renovable. Atenció, però, perquè diguéssim, l'impacte en llars i en empreses no serà així si ho neutralitzem a través d'una fiscalitat excessiva o d'uns costos regulats excessius. I, de fet, els darrers anys els costos regulats del sistema han augmentat força o molt significativament, no? Per tant, cal fer aquest desplegament renovable i fer-ho bé i no neutralitzar-lo. En quant a innovació, de fet, una altra persona, no?, que es coneix, Bill Gates, sovint afirma que el canvi climàtic és l'oportunitat més gran d'innovació que la humanitat ha tingut mai. I realment, com que la transformació serà tan profunda en com vivim, en com ens movem, en com consumim l'electricitat, en com fabriquem, no?, els nostres productes, realment és una oportunitat d'innovació brutal. Atenció aquí, que no passem d'una dependència, no?, de combustibles fòssils com tenim ara, dels països del Golf, etc., de Rússia, a una dependència tecnològica. És a dir, la Xina ja controla el 80-90% de la cadena fotovoltaica, del que són plaques solars, ara fins i tot bateries, i per tant, aquí la Unió Europea ja s'ha despertat, hi ha una nova regulació, la Net Zero Act, Industry Act, que diu, atenció, l'any 2030 hem de produir nosaltres almenys un 40% d'aquestes tecnologies netes. perquè seran aquells territoris que controlin, que dominin doncs, aquestes tecnologies energètiques, bé, els qui tindran doncs, aquest poder geopolític, energètic, industrial al món. No? Per tant, atenció, perquè la transició energètica aporta totes aquestes oportunitats en preu, en innovació, en atracció d'indústria i de valor afegit a l'economia, però ha d'anar acompanyat doncs, de, bueno, de fer-ho bé. No? De...
3: Totalment, perquè a més, no, durant molts anys hem estat fabricant fora, no? Perquè era més econòmic anar a la Xina, fabricar a Xina, llavors, o amb, inclus amb softwares comprar-los fora, o amb... i ara doncs, ens adonem que en determinats moments crítics, guerres, Covid, etc., doncs que ens hem quedat lligats de mans i peus perquè no depeníem totalment d'altres països, no?
1: Absolutament, ho hem vist amb la invasió a Ucraïna o el tancament d'Hormuz, que aquí no ens ha impactat tant, també però... pel desplegament renovable, però si un dia doncs, el senyor Trump decideix no exportar més gas natural a Europa, tindrem un problema. Si un dia la Xina decideix no exportar més plaques fotovoltaiques a Europa, també tindrem un problema. Per tant, realment hem d'anar construint aquesta sobirania energètica, com, igual que parlem de sobirania, autonomia estratègica en tots els sentits, sobirania alimentària, industrial i energètica, no?
3: Perquè si ens projectem amb 10 anys en endavant, com imagineu aquest sistema energètic català del 2035? Quins canvis haurien de ser una realitat perquè puguem parlar d'una transició energètica exitosa?
0: Jo aquí, feina en tenim pel davant a fer. Jo a mi m'agrada imaginar, no? No sé com serà, però m'agradaria pensar en el concepte de Smart City, no? De que els nostres pobles i ciutats siguin, funcionin com ecosistemes intervinculats, però ecosistemes eficients i on no hi hagi pràcticament energies residuals, no? Aprofitament una mica de tota l'economia, que és economia circular, generar dels residus, aprofitament de totes aquestes energies, ja sigui en indústria, ja sigui municipals, que es puguin perdre, i optimitzar recursos, tot el que és democratitzar xarxes de fred i calor, 5G, climatització intel·ligent... Bueno, jo ho veig així, crec que les nostres ciutats i municipis han d'anar cap aquí.
1: A mi m'agradaria l'any 2035 que aquesta eina de planificació territorial hagués estat aprovada, estigués en marxa. Penso que això és molt important per donar tranquil·litat a tothom, als veïns, veïnes dels municipis, també a les empreses, identificar aquells llocs millors per tothom, diguéssim, per ubicar doncs, aquesta energia renovable, que això vagi acompanyat d'un reforç de les xarxes. Tampoc té sentit que identifiquis un lloc on ubicar renovables si no hi ha un punt de connexió. Per tant, això ha d'anar de la mà. Espero també que veguem doncs, una capacitat d'emmagatzematge reforçada. Això serà molt important. Les bateries al segle XXI serà el petroli del segle XX. També espero veure doncs, que haguem realitzat un desplegament massiu d'autoconsum i de comunitats energètiques, no? Per visualitzar que realment estem en aquest món de generació distribuïda, de fet més democràtica, més transparent, amb molt més control pel consumidor. I hi ha una qüestió que sovint obviem, que és que també aquesta transició energètica i aquest desplegament de renovables ens portaran uns pobles i ciutats amb molta millor qualitat de l'aire. Jo vaig viure un temps a la Xina fa molts anys, potser fa 20 anys, arribava al meu apartament a Pequín, em mocava i era negre, no? Per totes les centrals de carbó que hi havia al voltant de la ciutat. Hi he anat fa pocs mesos i ha canviat radicalment, no? Amb un 60-70% de circulació de vehicles elèctrics. Per tant, això també és una qüestió que oblidem poc. A dia d'avui, molta gent mor o té malalties cròniques per la mala qualitat de l'aire, que ja podem començar a evitar doncs, amb l'ús de vehicle elèctric i amb la descarbonització d'activitat industrial. Per tant, m'agradaria veure també que l'any 2035 podem tenir doncs, o podem respirar una qualitat d'aire molt més bona.
3: Clar, això, per exemple, els que vivim a Barcelona, si vas amb moto durant el dia, doncs quan arribes a casa, si passes el mocador, és tot menys blanc. O sigui, que és terrible, no? Llavors, això, si és cada dia, el que no sé és com et va afectar viure a la Xina
1: Jo hi vaig viure un any, però,
3: fins i tot... Suposo que jo, això

0: A llarg plaç,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són aquestes... Jo ara vaig en vehicle elèctric des de l'any 2020, però...
2: L'experiència
1: de... Sí, bueno, i perquè dius, tornes a casa i dius, bueno, doncs no he emès totes aquestes partícules extremadament nocives i sobretot per nens, nenes, per avis, no?
0: I hi ha una altra cosa que ara em ve al cap, que és la intel·ligència artificial, l'ús del xat GPT, tot aquest ús que estem fent inconscientment, no ho sabem, però tot això consumeix molta energia també.
1: Exactament, és allò que dèiem de la responsabilitat compartida. Exacte. A veïns i veïnes d'un determinat municipi, com dèiem, poden pensar, bueno, aquí tenim un consum energètic acotat, però utilitzes el ChatGPT cada dia i per tant hi ha d'haver un centre de dades que et doni aquest servei, no? Llavors els centres de dades, de nou, com grans indústries, s'han d'ubicar un lloc on puguin tenir capacitat renovable al voltant. De fet, el conjunt de polígons industrials d'Europa s'han de repensar. A Holanda, la majoria de polígons industrials tenen capacitat eòlica d'autoconsum en el seu territori. Per tant, hem de repensar aquestes infraestructures, però, bueno, com dèiem, és una oportunitat per viure millor i per salvar el planeta, no? Perquè, de fet, és l'única opció que tenim si volem aturar o reduir cada grau de temperatura que augmentem de més per no avançar en la descarbonització, suposaran migracions massives de persones arreu del món. Per tant, doncs, segurament ja no ho podrem acotar, aquest grau i mig que sovint es posa sobre la taula, però si podem evitar no anar més de 2, de 3, cada puntet més d'augment de temperatura que generi, doncs tindran efectes devastadors climàticament.
0: Ja. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Natàlia Mas, directora general de Respira Energia, i Oriol Casado, director comercial d'Energia, Residus, Indústria, Catalunya i Balears de Veolia. Fins la propera. Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
4: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+ 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+ 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.

0: colaborador de la IGP Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla. Unión Europea, Gobierno de España. Fondos Europeos, Junta de Andalucía.
1: Cada 23 de juny se celebra el Dia Internacional de la Dona Enginyera, una jornada que posa el focus en el paper de les dones en una professió clau per al desenvolupament tecnològic, industrial i econòmic del país. Tot i els avenços dels darrers anys, la presència femenina en moltes branques de l'enginyeria continua sent minoritària. I per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Marta Milán, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i gerent de muntatge de SEAT. Benvinguda a Lideratges, Marta, com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Tot i que la tecnologia, la digitalització i l'indústria tenen cada vegada més pes a l'economia, la presència femenina a moltes enginyeries, continua sent reduïda. Estem avançant al ritme que caldria o el canvi està sent massa lent?
2: Jo crec que el canvi està sent massa lent. Sí que és veritat que avancem, però a passos molt, molt, molt lents. No? Encara avui en dia és una mica estrany que una noia estigui jugant, una nena petita estigui jugant amb cotxes o desmuntant coses, que és com el que em passava a mi de petita, no? Uh-huh. I quan tu expliques que jo de petita era feliç amb un tornavís, però tal qual, uh-huh. I la gent es sorprèn, aquest és el primer clitxer que tenim a la societat, no? A dir, i per què no, no? Uh-huh. I això és el que hauríem de canviar. I això encara no tenim canviat, per si no estem avançant, crec Clar. Jo, amb la rapidesa que hauríem d'avançar.
1: Clar, perquè sovint associem l'enginyeria, no, a les matemàtiques o a la tecnologia, però és una professió molt diversa. Creus que encara no s'està explicant prou bé sobre les oportunitats i l'impacte social que tenen les enginyeries?
2: Sí, totalment, totalment. Perquè jo, per exemple, o sigui, jo estic portant una línia de muntatge, però realment de càlculs, o sigui, no és la imatge que tenim d'un enginyer centrat en un ordinador fent càlculs i més. És que va molt més enllà, perquè a més va tot centrat també al voltant de les persones, no? Uh-huh. Avui en dia jo crec que estem, a més, en un moment molt dolç d'evolució de la tecnologia, no? Amb temes de mobilitat, amb temes d'IA, temes de tot el que és la nova revolució industrial, no? Uh-huh. O la tecnologia.

0: tecnologia.
1: I
0: és molt més que sentar-se en un ordinador i fer càlculs, com aquell qui diu, no? I jo crec que això és el que hauríem de potenciar, el que hauríem d'explicar més clarament, que jo crec que no està prou extens.
1: Clar. I les empreses i la indústria necessiten cada vegada més perfils tècnics, no? Quin cost té per l'economia i per la competitivitat perdre talent femení en un sector amb tanta demanda de professionals?
0: Doncs jo crec que el cost és molt alt, ja perquè des de ben petits ja no els enfoquem estudiant enginyeria, sobretot a les noies, no? No és que els enfoquem o no, però, per exemple, un nano quan desmunta alguna cosa és, ostres, aquest serà enginyer de gran, no? En canvi, una nena diu, és que té curiositat. I aquests ja són els primers passos que és on perdem, on comencem a perdre el talent futur, no? És perquè aquesta generació segurament no estudiarà una enginyeria perquè, bueno, ja han dit que és curiosa, no? El nen segurament sí, perquè ja anirà com molt enfocat, no? Aleshores, reitero, aquest és el sí, tema sí. que hem de treballar. Uh-huh. I ja no és un tema d'igualtat o de percentatge, no? És un tema també de diversitat. La riquesa d'un gran equip o d'una gran evolució és tenir gent diversa, o sigui, diversificar una mica la manera de pensar, la manera de solucionar els problemes.
1: Totalment.
0: I tot això és diversitat. No és ni un percentatge, ni és igualtat, no, o sigui, és trobar realment el talent, potenciar-lo i tenir equipos diversos.
1: I quan es parla de la manca de talent tècnic que denuncien moltes empreses, fins a quin punt incorporar també més dones a les enginyeries és també una qüestió de competitivitat i futur econòmic, perquè sovint les coses es mesuren, no?, amb resultats, no?
0: Bueno, és una mica el mateix, eh? Al final, si tens més talent, pot ser molt més competitiu. I per adquirir talent, al final, has de potenciar tot el que són enginyeries STEM, no? Que és el que busca realment les empreses. Tot aquest talent és el que hem de crear, hem de fomentar i hem de donar-li visibilitat, perquè el més important de tot és veure exemples clars i visibles de que, carai, que també hi ha gent que és bona i que està a primera línia i que és dona i que no passa absolutament res, no? I això és el que hem de normalitzar.
1: Mm-hmm. Molt bé, i ja per acabar, mirant cap al futur, quins creus que serà el principal repte, però també la gran oportunitat per dones dins del món de l'enginyeria?
0: El gran repte, pues, fer un canvi de mentalitat. No, és donar molta visibilitat, donar exemples. Jo crec que des de nivells d'escoles, a dir, hi ha moltes enginyeries en molts camps, no només és un tema de càlculs i números, sinó és un tema molt més ampli. O sigui, ara el tema de la IA, el tema de les ciutats intel·ligents, tot això ens dona molta apertura. I realment la visibilitat de les dones moltes vegades és molt diferent.
1: Molt bé, doncs esperem que hi hagi aquest canvi de visió del futur de la enginyeria i que moltes noies, dones, s'hi sumin, perquè realment és un terreny on hi ha moltes oportunitats.
0: Sí, a part és superinteressant, o sigui, jo estic supercontenta perquè, bueno, al final, des de ben petita que jugues en cotxes i tal, i al final, bueno, te n'adones que acabes portant una línia de muntatge i és com, uau, no?
1: Clar.
0: I mai m'ho hagués imaginat, la veritat és que no m'ho hagués imaginat mai.
1: I tant, ja m'imagino. Sí, que... Com que passa que sovint a vegades no és només els cotxes i el muntatge, perquè em fas pensar en una de les meves filles que volia dedicar-se a la dansa o ser perruquera i està fent una enginyeria química. O sigui que també al final pots lligar també el que t'agradava de petita amb un futur que passi per la enginyeria, no? Per no focalitzar-ho tant només amb cotxes o amb coses com més mecàniques, sinó que també hi ha altres aspectes que també es tracten des de les altres totalitat d'enginyeries que hi ha ara mateix a les universitats.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Sí, no, i tens el món de la robòtica, que també
1: exacte.
0: El món de la robòtica avui en dia és superimportant.
1: Totalment. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i per tot el que esteu fent des del Col·legi d'Enginyers i Graduats i Enginyers Tècnics. Fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
1: Marta Milán, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i gerent de muntatge de SEAT.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió...

0: Radio Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: McDonald's sigue apoyando al campo español con la tercera edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 13 de septiembre en premiosbiggood.es.
2: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
3: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
2: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
3: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
4: I ara, per acabar lideratges d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries o projectes d'emprenedoria. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Patricia Aymà, cofundadora i presidenta i CTO de Benviro i Premi Crea Empresa 2026 de la Fundació Princesa de Girona. Benvinguda a Lideratges, Patricia, com estàs?
5: Molt bé, vosaltres què tal?
4: Molt bé, molt bé. Gràcies per atendre'ns. Explica'ns, una mica per posar-nos en context, quina és la teva trajectòria professional i com arribes fins a crear Benviro.
5: Doncs mira, la meva trajectòria professional comença el 2018, quan després d'enamorar-me d'unes bactèries, doncs, conec els meus socis i junts doncs, fundem Benviro. La idea de negoci és, d'una part, crear un material de bioplàstic biodegradable amb unes bactèries que nosaltres entrenem i que són capaces de menjar residus orgànics, com per exemple les restes de la producció de la cervesa, el llevat que queda després de produir-la, nosaltres li cuinem a la bactèria, ella se'l menja, igual que quan nosaltres mengem de més fem grassa, la bactèria igual. Aquesta grassa interna és un bioplàstic biodegradable. I la trajectòria comença el 2018 amb aquesta idea de crear un únic material i el 2023, després de crear el nostre material i començar a testejar-lo ja a escala industrial, vam veure que el mercat era reticent a tenir només un material, sinó que en el mercat del plàstic el que té valor al final és que aquells materials siguin formulats i adaptats a les màquines que ja funcionen. I ens hem convertit també en experts formuladors de bioplàstics i actualment ja estem a mercat.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui que m'ha agradat aquest inici de que et vas enamorar d'una bactèria. No? Molt bé.
5: Sí, sí, això és importantíssim perquè és un, per nosaltres és un propòsit, no? De dir, clar, això ens motiva per seguir endavant i per sobretot pues, afrontar un repte tan gran com és la contaminació per plàstics en la nostra salut i el medi ambient.
4: Totalment. Dèiem a la teva presentació que a més has estat premiada per la Fundació Princesa de Girona per aquest premi, no? Crea Empresa 2026. Bueno, primer de tot, enhorabona, i explica'ns una mica què ha suposat per vosaltres ser primer finalistes i després premiada.
5: Doncs mira, ha estat un procés molt maco, la veritat, i ho estem vivint d'una forma molt inspiradora. La veritat que ens ajuda d'alguna forma a tenir molta visibilitat com a empresa, també ens agrada que reconeguin el nostre treball i concretament doncs, poder ser com un referent inspirador per a altres joves, dones i joves emprenedors que ho volen intentar i que amb nosaltres poden tenir un referent accessible, això és importantíssim i per tant estem superagraïts.
4: Totalment, perquè ara parlaves de ser una mica com referents, no? Ho explicaves com si hagués sigut una cosa fàcil i no? de posar-ho en marxa, però entenc que per aquí us heu trobat doncs, amb moltes dificultats, obstacles, no?
5: Sí, mira, el que jo sempre explico és que per una part ja tenim el món científic, no? De la part d'entrenament de bactèries, de formular o entrenar materials, sí? Tot això ja té un repte en si mateix, perquè té una complexitat tècnica de fer alguna cosa que mai ningú ha fet, no? Però suma-li aquesta àrea al vessant de prendre decisions a vegades difícils, estratègiques, a nivell empresarial. Si combinem les dues les coses, es converteix en una indústria molt complexa, en la qual doncs, nosaltres tres com a socis ens donem molt de suport els uns als altres per cuidar-nos i prendre les millors decisions per l'empresa.
4: Totalment. I amb la teva experiència, com has vist? O sigui, suposo que al teu entorn has parlat de que tenies uns socis, però no sé per què no han aparegut sòcies. O sigui, t'has trobat moltes dones que estiguessin també investigant i creant projectes com el vostre?
5: Sí, mira, jo concretament tinc la meva sòcia, la Noelia, que és la nostra directora general. Doncs sí, sí que ens trobem cada cop més.

0: més d'homes, però això no treu que és cert que estem infrarepresentades, no? No estem, concretament, doncs, no sabem si és ben bé perquè no ens sentim capaces o perquè capaces de formar part d'aquests sectors més STEM, no més tècnics, que històricament s'han relacionat més doncs, amb el gènere masculí, però actualment està creixent aquesta tendència, l'estem donant la volta i sobretot fent referents visibles, no? Perquè hi som, però gràcies a aquests referents visibles, més dones, més noies podran dir, val, jo sóc capaç perquè primer tinc unes capacitats i una credibilitat que no depèn del gènere, i després perquè aquests referents femenins m'inspiren a dir, ei, doncs, és una carrera molt guai que jo també puc fer, no? Mm-hmm. Per tant, en aquest procés estem totalment involucrades per revertir la tendència.
1: Mm-hmm, totalment. I ja per acabar, vols fer alguna recomanació a les oients que ens estiguin plantejant el seu futur professional? Què els hi diries?
0: Els diria que busquin aquell futur professional que els ompli el propòsit, perquè aixecar-se cada dia, treballar 8, 9, 10 hores cada dia, dedicar el nostre temps, és molt important el nostre temps. I al final, si el nostre temps està invertit en algú que té propòsit, que té impacte i que fa que el món sigui millor, probablement se sentiran molt més reconfortades. Uh-huh. I concretament jo ja els recomano que les carreres d'STEM són carreres creatives, són carreres on desenvolupes una habilitat transversal com a persona, no només a la part tècnica, sinó que et pot fer créixer com a persona de forma increïble, i que estem oberts a poder animar-les, que som referents accessibles i que parlem-ne, però que les necessitem.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i un cop més enhorabona per aquest premi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Patricia Aymà, cofundadora, presidenta i CTO de Benviro i Premi Crea Empresa 2026 de la Fundació Princesa de Girona.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
2: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
3: ¿Qué?
2: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
3: ¿Sin pagar?
2: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
3: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
4: Tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora de Beatriz Magro, cofundadora de Convida Kombucha, que diu que apostar pel territori i per les persones és la millor manera de créixer de forma sostenible. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i a l'equip tècnic pel Robert Tatay i el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió al programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu. Dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat al lideratge, l'economia en clau d'igualtat. Fins la propera. Cuideu-vos molt.
5: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Gente viajera a Catalunya, amb

0: Carles Lamelo.
1: Què tal? Molt bon dia, benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Ja hi som aquí de nou, un dissabte.

0: Hi ha illes que conviden a desconnectar i després hi ha Formentera, esclar, un lloc que ha fet de la calma, del paisatge i de la seva identitat una manera d'entendre el turisme. Cada estiu, molts catalans arriben atrets per les seves platges, les aigües transparents i aquell ritme que sembla anar una mica més lent que la resta de la Mediterrània. Però darrere d'aquesta postal hi ha també el territori que treballa per gestionar aquest èxit turístic, per preservar el seu entorn i per oferir experiències que siguin una mica més diverses també per canviar la percepció que tenim sobre les vacances. I ara que és a punt de començar aquesta temporada forta, és un bon moment també per prendre el pols a l'illa de Formentera i descobrir també com es presenta aquest estiu a Martal Mayans, que és conseller de Turisme, Comerç, Innovació i Habitatge del Consell Insular de Formentera. Què tal, Artal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Per començar, amb quines perspectives encareu vosaltres aquest estiu a Formentera enguany?
1: Bueno, aquí la idea principal és mantenir la temporada com la coneixem cada any, intentar no sortir-nos dels números que hi ha amb el turisme nacional i el turisme europeu que ja tenim, perquè no hi ha perspectives de créixer una gran barbaritat, ni tampoc de decréixer, sinó que tenim unes perspectives bastant planes.
0: O sigui que d'altres esteu estabilitzats, vols dir?
1: Sí, així mateix.
0: Fantàstic. Escolta, les reserves i les previsions per això, com dèiem, apunten a una bona temporada. És aquest el moment important també pel turisme, entenc jo, a l'illa, no?
1: Claro, les perspectives per ser més bones que a priori podrien ser, però bueno, ens agrada ser més precavuts i no vendre la pell abans de caçar l'animal, així que intentarem mantenir-nos amb aquesta perspectiva bona, però sense confiar-nos massa. Sí, ara mateix és un moment que ja comença a arribar la temporada més alta i començam els visitants que venen a juny, que ja és quan l'illa es comença a planar.
0: Entenc que també forma part de la vostra estratègia, és a dir, al final el que perseguiu és no massificar el territori, oi? Gestionar una mica el turisme per harmonitzar l'estil de vida i també de les vacances de les persones que van a Formentera.
1: Claro, aquí a Formentera al final tenim la limitació, doble limitació, que s'ha d'entrar a través d'Eivissa i a través directe de la península amb el vaixell que arriba des de Dénia. I sabem que qui no té casa o qui no té hotel on dormir ha de del dia. Entonces, les places turístiques estan molt controlades, estan planes des de fa 4 anys, no es donen més places turístiques, estan ben regulades, hi ha un control de qualitat que ens permet garantir que també aquell qui vengui i pagui una plaça turística regulada es trobi amb uns mínims que es consideren bàsics per Formentera i amb això ens mantenim. És veritat que l'oferta complementària sí que va fluctuar en altres tipus d'empreses i serveis, el que tenim i el que volem és millorar la qualitat de l'estada del que ja ve, allargar-la, que estigui més dies i que pugui disfrutar de el que és Formentera en ple estiu.
0: I com porteu vosaltres aquesta lluita, que es compartia també amb altres destinacions, contra l'oferta irregular?
1: Bueno, aquí realment l'oferta irregular, encara que existeix, és molt més petita que altres bandes del país. Aquí en anys anteriors es varen fer regulacions per assegurar que tot aquell qui ho oferís de forma correcta. Entonces ara mateix, pues, evidentment pot haver algú que no ho estiga fent com correspon, però el resultat apareix estar sent bo.
0: El mercat nacional entenc que continua sent per vosaltres el més important, oi? O esteu creixent en alguna destinació, o sigui, en algun mercat emissor internacional?
1: Bueno, nosaltres aquí a Formentera tenim una gran presència del mercat italià. Evidentment, el mercat nacional, per facilitat, està en disputa amb aquest mercat. Més o menys ronden un 30-35% cada un d'espanyol i italià, i els altres, pues, francesos, alemanys,

0: holandesos estan una mica més avall, però espanyols i italians estan al cap de la llista.
1: Hi ha una cosa que sorprèn una mica. Itàlia és un país de costa, de molta costa. Què és el que busquen a Formentera que no troben, per entendre'ns, al seu propi país?
0: Bueno, jo crec que al final tot el que ve a Formentera al final ho entén, no? Jo sí, no sé si heu estat mai, però al final la gent quan arriba aquí ens diu que la forma de sentir-ho tot, l'ambient ja apareix diferent, no hi ha grans construccions, no hi ha el mateix moviment que hi ha a una gran ciutat, sinó que és tot molt més pausat, és molt més calmat. Les distàncies aquí són mínimes, evidentment no és el mateix tenir que anar com per exemple a altres illes una hora de cotxe per arribar a un puesto, aquí en 10 minuts estàs a qualsevol banda. I a part la seguretat que tenim aquí, de moment és una garantia de que pots estar tranquil, pots estar amb la família, pots conèixer algú i donar un passeig per la platja deixant les coses a l'arena sapiguent que, bueno, que tens unes garanties de que no t'ho llevaran.
1: Formentera també és sinònim, com deies, de natura, de tranquil·litat. És complicat mantenir aquesta essència en moments en els que arriba més turisme?
0: Bueno, és complicat, però al final aquí hi ha un compromís per part de la població també. Hi ha unes normes d'urbanisme, hi ha unes normes de medi ambient, hi ha unes normes respecte al parc natural que són les que hi ha i les hem d'assumir, les hem de complir i així és com garantim que tot el nostre entorn seguirà sent així. A part l'educació i la cultura també fa una gran passa important quan ja des de petits, quan vas a la platja sempre en portar o recollir una mica de plàstics que trobis per terra. Si tots fèiem això, al final doncs el que tenim és el resultat, que és platges netes, carrers nets i tot més o menys ben cuidat. Evidentment, sempre es pot trobar algú bueno, que tira les coses sense mirar i que això empanya una mica aquesta visió de lloc cuidat i de lloc sostenible, però seguim mantenent-ho i de moment pareix que va bastant bé.
1: Que parlaves abans de que aquesta illa té unes dimensions reduïdes, molt contacte amb la natura, que tot està a 10 minuts. Com és la vida a Formentera, lluny d'aquesta temporada probablement on hi ha més visitants? Com viviu vosaltres la resta de l'any?
0: Pues això també depèn una mica de la persona i de l'edat, no? Quan tens 18 anys pareix que, bueno, que estàs avorrit perquè no tens res que fer i la gent fa una vida més amb més moviment. Llavors, a poc a poc, te'n vas donant compte de que l'Ivan s'està molt bé aquí. I llavors també hi ha, segons el tipus de persones, hi ha gent que diuen que l'illa o t'atrapa o t'expulsa. Pues més o menys aquesta seria una mica sa perspectiva. Te pot agradar molt o pot que no t'agradi gens ni mica. Jo, de moment, estic en els que m'encanta.
1: A Formentera, de fet, vosaltres el que fa temps que aposteu és per un model turístic propi, una mica diferenciat també de la resta de les Illes Balears, de la resta de destinacions de costa. Com ho expliquem a algú que no hagi estat, com ens deies abans, a l'illa de Formentera?
0: Bueno, jo crec que aquí al final és complicat d'explicar això, no? Al final la gent quan ve ho ha de viure, ho ha de veure en primera persona. Jo sempre ho dic, jo puc parlar molt bé de tot el nostre entorn i de tot el que faim, però al final el que millor te la vendrà és algú que ja ha estat aquí i que pugui dir, ostres, doncs jo vaig anar a Formentera i me vaig trobar amb això, i aquestes van ser les meves perspectives, perquè jo te puc parlar de lo clara que està l'aigua a la mar, de lo bé que s'està a les platges, de lo bé que es menja als restaurants de per tota l'illa, la gastronomia variada i un producte local moltes vegades que per lo petita que és l'illa mos demostra molt, però realment la perspectiva que te doni una persona que ha estat, que a més que no siga de Formentera, i que te diga, mira, pues, res més arribar, ja veus el port que té algo diferent, tots els edificis amb una sola planta, o màxim dues plantes, la carretera super tranquil·la, els cotxes, les motos, les bicicletes, tots uns als costats dels altres sense estrès a la carretera, és tot un cúmul de coses i circumstàncies que la gent diu que és com una espècie de vibra no? Que no és una paraula que pot sonar molt mística, però al final la gent quan està aquí l'utilitza i pues, per explicar-ho ho hem de fer així. És molt difícil, però jo crec que s'ha de venir i una volta estàs s'entén tot el que es diu.
1: Doncs parlem una mica d'alguna d'aquestes experiències. Per exemple, el senderisme i les rutes verdes tenen cada vegada més protagonisme. Quin paper juguen, diries tu, en l'oferta turística o quines rutes podríem fer aquí si venim de vacances?
0: Bueno, aquí a Formentera hi ha un catàleg de 32 rutes verdes que es poden fer tant a peu com en bicicleta, que connecten pràcticament tota l'illa. A part, estan treballant amb habilitar una ruta que ja s'està fent, però la volem fer com a ruta reglada, perimetral al rededor de tota la costa, que es podria fer entre 3 i 5 dies. I això al final és només un punt més de tota l'oferta que ens dona l'illa, no? Perquè al final la gent ve aquí, ve buscant la platja, evidentment, però quan venen en temporada baixa, que busquen fer alguna cosa més o hi ha gent que no li agrada banyar-se si no està a 35 graus, aquesta oferta complementària és vital perquè la gent puga una mica desconnectar, puga sortir a connectar amb la natura mentre es desconnecta del seu dia a dia. A part, això va tot molt, molt de la mà en tota l'amalgama de proves deportives que tenim a Formentera, que anem fent des de marnatons, que són carreres de natació, rutes en bicicleta, carreres tipus la mitja marató, que és un èxit de més de 16 anys, la 15K, que és una carrera seminocturna amb la posta de sol. Tenim una connexió al final en la natura, que és el que intentem transmetre a tots els que ens visiten, perquè, clar, nosaltres no tenim grans infraestructures on es puguen fer, pues, com a l'estadi del Camp Nou, o que es poden fer tot tipus d'activitats. Aquí, pues, utilitzem la natura com a estadi.
1: Parlaves abans de la gastronomia, que per ser una illa tan petita té una enorme qualitat i també una varietat, jo crec que molt enriquidora quan la gent va allà de vacances. Què destacaries tu dels plats típicament de Formentera o típicament de Balears i que es puguin tastar aquí a l'illa de Formentera en les nostres pròximes vacances?
0: Bueno, això també, jo crec que la gastronomia aquí som molt afortunats de tenir tot el que tenim, però si hem de destacar alguna cosa, pues destacaria per als entrants principalment l'amanida pagesa, que es fa amb el peix sec, que és únic de Formentera, perquè ni tan sols a Eivissa el treballen. És un peix que es seca i es sala al sol i li dona un gust molt característic a la amanida. Llavors, de plats principals, un peix, un arrosset, una paella mixta, que és com es fa aquí a les Balears, és un encert segur. I llavors de postres tenim una gran varietat, però potser me quedaria amb una greixonera, que és una espècie de, per dir-ho així, es fa com amb un púding, perquè ens entenquem amb les restes del que es faria l'ensaïmada.
1: Que al final és un dels plats tradicionals, com dèiem, d'aquesta zona del nostre país, que avui estem recorrent, estem viatjant a Formentera des de Gente Viajera a Catalunya. Volem parlar també del turisme actiu. Ens parlaves abans de l'oferta complementària, però volem destacar, a banda del senderisme, de les activitats que ja hem explicat, no? Des del marnatón fins als maratons, fins a les curses de carreres o al trail, quines activitats, sobretot imagino jo, que de turisme aquàtic o vinculat amb el mar es poden fer en unes vacances de Formentera, perquè no tot sigui només relaxar-se i descansar, que està molt bé i és, diguem-ne, el que la gent busca probablement quan va a aquesta destinació, sinó per aquell que busqui també, doncs, nodrir algunes estones amb aquesta activitat una miqueta més intensa.
0: Pues, amb això tenim de busseig i submarinisme que estan catalogades i senyalitzades perquè la gent puga per la seva compte o junt amb les escoles de submarinisme fer alguna immersió. Tenim, a més, a les platges, en les concessions de platges, escoles de vela, on pots practicar windsurf, on pots practicar kayak, on pots practicar paddle surf, i a part el CEMF, el Centre Nàutic de Formentera, també tenim la possibilitat de practicar windsurf, Una illa on, de fet, hem tingut campions del món de windsurf, perquè al final la tradició de la vela

0: Formentera és molt representativa i és una illa on fa una mica de vent tot l'any. Doncs és una illa meravellosa per practicar, per entrenar, i al final pues, els nostres esportistes ens avalen i és algo del que es poden beneficiar els visitants que vulguin aprendre, practicar o simplement provar una experiència nova per entretenir-se una mica a la mà, que al final és el nostre veí.
1: Entenc també que el comerç local deu viure molt del turisme, no? Quines són els productes, les coses tradicionals que podem comprar si anem a Formentera de vacances i ens podem endur de record cap a casa?
0: Sí, aquí també tenim part dels mercadets artesans que de fet són un dels reclams principals dels turistes quan venen, sempre pregunten per la fira artesanal. Tenim diferents mercats, un a cada poblet, diria, perquè encara que siguem només justament som com a diferents pobles. El més conegut segurament és la fira artesanal de la Mola, que és conegut com Mercadillo Hippie, que porta ja més de 40 anys, el 2023 o 24, si no m'equivoc, va fer el 40 aniversari, i pots comprar des d'anells fets per artesans arrelats de Formentera, collars, bijuteria vària, pots comprar elements fabricats en fusta, elements fabricats en pintures, també tenim el mercat artístic que es fa a Sant Ferran, hi ha una gran varietat i evidentment llavors pues, totes les botiguetes petites, no?, que tenen una oferta de moda i col·leccions molt, molt característiques, fugint una mica de les grans superfícies com siguen les multinacionals, que de fet ara el dia 3 de juliol, si no m'equivoc, el dissabte 3 de juliol es farà la passarel·la de moda a Formentera, on els dissenyadors que tenen tenda a Formentera pues, exposen les seves creacions.
1: Doncs ens apuntem aquesta cita, que segur que serà important si algú té la sort de poder-se escapar aquell cap de setmana a l'illa de Formentera. Artal Mayans, conseller de Turisme, Comerç, Innovació i Habitatge del Consell Insular de Formentera, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest estiu. Fins la pròxima. Bon dia.
0: Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia també.
2: Gente Viajera Catalunya. Dissabtes de 7 a 8 del matí amb Carles Lamelo.
3: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, inhala, exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
5: Eso.
6: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure.
2: Ara, a Gente Viajera Catalunya, tornem a escoltar una de les propostes viatgeres de Gente Viajera. Escolta aquesta i moltes altres més a OndaCero.es/GenteViajera.

0: Ara farem un viatge a través de la cuina dels fogons, que passen moltes vegades per cuines petites, per taules compartides, per històries que doncs, no surten a les guies. No parlem tampoc dels fogons dels grans restaurants amb estrella Michelin, sinó que aquelles històries que ens expliquen una cosa tan particular, però tan sovintejada, com és aquesta mania que tenim de menjar diverses vegades al dia. Avui parlem d'un projecte que ens convida a entrar literalment a la casa de la gent, a conèixer la manera com marca la cultura, la forma de menjar, i com allò que mengem també marca el nostre dia a dia, la nostra cultura, però també a través de les persones, de les històries que fan possibles les receptes, i en part, doncs també una part important del llibre és aprendre a cuinar o fer aquelles receptes que sabem que funcionen. El llibre es diu Una cuina a cada cosa, és un projecte d'en Pau Gómez. Què tal, Pau, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Fixa't que parlo molt de projecte perquè jo crec que és un llibre que no és un llibre de cuina a l'ús, tot i que també hi ha receptes i també aprendrem a fer aquests plats, no?
1: Exacte. No és un receptari, és un llibre de cuina que no va de cuinar, sinó va de les persones que cuinen més aviat.
0: I tu com arribes a aquest món? Perquè la teva trajectòria, diguem-ne, que té uns vincles més aviat amb el món de la interpretació, que és el que et crida tu l'atenció d'això de cuina.
1: Exacte, jo vinc del món del teatre i la cuina es va creuar en el moment en què el confinament, doncs, com moltíssima gent, vaig cuinar, vaig fer pa i em vaig trobar amb els estris de cuina i les receptes de la meva àvia. I allà doncs, em vaig interessar per aprendre a cuinar aquesta cuina nostra, la cuina catalana. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a penjar vídeos receptes a les xarxes i vaig veure que hi havia alguna cosa interessant a nivell artístic, perquè aquest tipus de cuina doncs, ens uneix. Hi ha alguna cosa que genera records, genera memòria, i al final doncs, a mi com a creador escènic m'interessa també la quotidianitat posada en escena. Llavors vaig començar tot un procés d'investigació amb la Fira Mediterrània de la mà i vaig crear una sèrie de peces entorn a la cuina tradicional, entorn a la cuina familiar sobretot. I aquest llibre doncs, és una continuació d'aquest procés creatiu, i el que he fet és recopilar material que he anat trobant pel camí i n'he generat d'altres. He fet un viatge introspectiu als meus records de la meva infància i he trobat moltes coses molt boniques.
0: I t'has trobat alguna recepta que feia molt de temps que no t'estaves?
1: Sí.
0: Ja des de la pandèmia, potser?
1: Sí. M'he trobat justament amb les receptes de casa, les receptes que jo no m'hi havia fixat, però aquells canelons de Sant Esteve, doncs, com que ja els feia la iaia, ja els feia la mama, doncs ja està. Jo no en cap moment havia pensat, ostres, és que has d'aprendre'ls a fer, tu també, perquè
0: si no es perd la...
1: Perquè si no es perd la recepta,
0: efectivament.
1: I una mica va d'això el llibre, és el missatge central, que és posar en valor la cuina familiar, la cuina pròpia, la cuina que és identitària ja no a nivell de país, sinó a nivell de família i a nivell individual, posar en valor aquesta cuina per salvar-la, per protegir-la, per preservar-la.
0: Clar, és que en el fons som el que cuinem, no?, moltes vegades. Al cap i a la fi, la cuina tradicional, si alguna cosa té, és que recull els productes que hi ha als paisatges dels llocs on som. Això de menjar coses d'altres llocs, home, sí que és veritat que molts ingredients han vingut d'Amèrica, de la cuina catalana. Però, al final, som allò que ens trobem a l'entorn. I també la cuina familiar té una importància fonamental per entendre'ns.
1: Sí, de fet, cada cuina es crea en el seu territori, però com diu el títol del llibre, no? Cada cuina també és de cada casa. Llavors, a cada casa hi ha una cuina especial que és la que genera aquesta identitat. I el que has menjat durant la teva vida doncs, és la teva cuina i és la que et fa especial en aquest món en què tot s'està homogenitzant una mica. No?
0: Clar, per exemple, el llibre parles de moltes receptes. Mandonguilles, per posar una cosa popular. Clar, les mandonguilles a cada casa es fan d'una manera diferent.
1: Exacte. A cada casa es fan d'una manera diferent. I com les has menjat tu, les mandonguilles de la teva àvia, potser hi posava una presa de xocolata al final, i si tu això no ho saps i no ho has après a fer, no podràs fer mai més les mandonguilles de la teva àvia. Podràs fer totes les mandonguilles del món i seran boníssimes. I en tastaràs de xulíssimes als restaurants, però les de la teva àvia, si no les has après a fer, no... Bueno, es pot recuperar, però és difícil.
0: La gent que us dediqueu a això del món de l'espectacle teniu fama de no ser molt cuiners o molt cuinetes, no? Que porteu una vida més aviat, a vegades molt incompatible també, no? Amb sí. aquesta idea de posar-se a cuinar. Això és una mica un prejudici que podem tenir des de fora o es correspon amb la realitat? No parlo del teu cas en concret, sinó ja. en general de...
1: Pot ser, pot ser. Bueno, sí, pot ser que passi això.
0: Una mica més d'horaris complicats. Exacte, al final, tot sovint al teatre viviu una mica al revés del món.
1: I anar ràpid i no tenir temps, però al final es pot buscar i segurament potser no és la cuina del dia a dia la que fas així més de xup-xup, més tradicional, més la de casa, però sempre acabes buscant un moment al cap de setmana o un divendres al vespre per poder passar una bona estona amb les amistats cuinant una escudella, per què no?
0: Clar, aquí l'important no és només la recepta, sinó les històries que ens expliques al voltant. Algunes ens deies que havies anat recollint, investigant, i altres que són de creació teva, una mica més artística. Explica'ns alguna que tingui aquest vessant artístic i que, vaja, que puguem compartir aquí a la ràdio, no la llegirem ni molt menys, algunes són unes quantes pàgines, però per posar-hi una miqueta de context a l'oient, que pensa, a veure, un receptari tinc clar, aquest és un llibre de cuina i no hi ha fotografies de plats, i és una cosa diferent, molt diferent, i aquests textos que van acompanyant els diferents plats.
1: Sí, cada capítol, l'eix central és una recepta, però no és una recepta tècnica o una recepta professional o no és una recepta del corpus de la cuina catalana, sinó que és la recepta d'algú en concret, no? Per exemple, hi ha el conill a la cassola de la Dolors de la Vall de Camprodon. I el capítol és una entrevista que li vaig fer a aquesta dona i explica doncs, com ha canviat la vall i la manera de fer i la manera de menjar i de cuinar. I al final doncs, ella em va explicar com ella fa el conill a la cassola i ha quedat aquí escrita aquesta recepta. Per exemple, hi ha els canelons de Sant Esteve que feia la meva àvia perquè vaig trobar una llista d'ingredients dins d'un llibre i aquesta llista era exactament els ingredients que comprava per fer els canelons i a través d'això vaig poder saber què hi posava exactament, que hi posava orenga, farigola i no altres espècies i això, quan els vaig provar de fer, doncs eren exactament els seus canelons. O sigui que cada capítol és una recepta però està contextualitzada, hi ha històries, hi ha aventures, hi ha un conte que ens explicava la meva besàvia que vaig intentar recuperar amb la família, si ens en recordàvem, si no, i de sobte, revisant vídeos d'aquests de la càmera de petits, vaig trobar la meva besàvia explicant el conte. I vaig dir, ostres, doncs el vaig transcriure i és aquest conte que va d'un personatge que es fa un arròs de conill i tal i qual. Vull dir, hi han històries, hi han records, hi han entrevistes, hi han aventures. I sempre hi ha una recepta, això sí, el lector tindrà una recepta, però són receptes personals.
0: Hi ha un cert retorn, dona una mica la sensació, a la cuina, com la que descrius tu en el llibre, no? La cuina tradicional, com que ens hem cansat ja de tants productes, que està molt bé, de cuina fusió o de cuines estrangeres que han envaït sobretot les ciutats on han fet desaparèixer molts barris els restaurants de, no sé, on hi havia això, un fricandó o unes mandonguilles, com explicàvem abans. Tu creus que la teva generació està redescobrint aquesta cuina tradicional?
1: Absolutament. Les xarxes ara mateix estan plenes de, sobretot, i és el més important, de cuiners professionals que surten de l'escola i els interessa la cuina catalana. Això és meravellós. I els restaurants també està de moda ara anar a menjar tapes de cuina catalana. I sí, crec que s'està salvant.
0: És una manera que no es perdi aquest patrimoni al final, no? Perquè sí, el que tu deies, si ningú continua fent la recepta, qui la preservarà durant més temps?
1: Sí, el fet de mantenir la cuina catalana és... Això està passant amb la cuina catalana. Jo el que intento donar importància és més a la cuina familiar, que no té per què ser ben bé cuina catalana, però és aquell plat que t'estimes. Llavors, s'està salvant la cuina catalana? Jo vull pensar que sí. S'està salvant la cuina familiar? Això depèn de cadascú.
0: Clar, perquè al final implica també aquest retrobament, no? Aquest punt de trobada de fer d'un plat de macarrons una excusa per veure'ns, no?
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: Que és una mica el que expliques tu en el llibre.
1: Sí, tot... Al final, el llibre el que explica, el que explico o on he viatjat en els records és en

0: moments divertits o bonics o interessants a nivell artístic per explicar, no? Perquè tampoc és que jo parli de tota la meva vida, no? Explico moments concrets en què el lector es pot sentir emmirallat, i això és el que és la gràcia del llibre, no? Que el lector faci un viatge. Doncs moments en què passava alguna cosa interessant i hi havia un plat a taula. Senzillament el que faig és dir, doncs aquí hi havia una patata i mongeta tendra. I de cop la patata i mongeta tendra se t'obre un món a molta gent, espero, no? No és tan important el com cuinàvem la patata i mongeta tendra, sinó en quin moment i per què.
1: Quan tu entres a la cuina d'algú, en què t'hi fixes primer?
0: En els fogons, en els estris, en si és una cuina grossa, amable, si s'hi cuina o no.
1: Això es veu molt.
0: Sí.
1: No? Si algú cuina o no cuina. Clar, hi ha molta tendència, si, no sé si has anat últimament a una botiga de cuines o passes per davant de l'aparador i les cuines no semblen cuines.
0: No, s'amaga tot.
1: Perquè s'amaga, efectivament. Sí. No sé, és una mica el contrapunt del que tu proposes en el llibre, sí, que és aquesta cuina com a eix central de la llar.
0: Exacte. Jo, justament la portada del llibre és la cuina de la meva àvia, que ha quedat aquí reflectida, il·lustrada.
1: Clar, es veu que cuinava perquè hi ha tot de coses, no? D'estris, sí, d'olis, d'espècies... Això és el que identifica una cuina on algú cuina.
0: Exacte. I ara jo m'he reformat la cuina perquè era molt vella, jo sóc molt alt i no em anava bé, vull dir, s'havia de renovar, però bé, ha quedat aquí reflectida, però sí que em vaig trobar amb que em proposaven una cuina raríssima, i hi havia els fogons integrats al marbre de la cuina. No, no, no, jo vull uns fogons de gas i vull tenir les coses a mà i vull espai per guardar les olles i les cassoles, no? Sí, si vols cuinar has de tenir una cuina per cuinar-la, perquè amagar una cuina, doncs trobo que abans la cuina era el lloc més important de la casa. Ara s'està... No sé per què s'intenta amagar, no ho entenc.
1: Doncs Pau Gómez, enhorabona per aquest projecte, en aquest llibre que es diu Una cuina a cada casa. Reivindiquem les cuines i reivindiquem que la gent les faci servir.
0: I tant.
1: I que llegeixi aquest llibre i que no només provi de fer alguna de les receptes, sinó que entengui una mica la importància de guardar aquella cuina que és de la família i que és un patrimoni també de cadascú. Fins la pròxima, bon dia.
0: Fins la pròxima, gràcies.
2: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
4: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
6: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
5: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
6: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.

0: Digues on el viatge no s'acaba quan es pon el sol, sinó que tot just comença. Marxem ara a l'Alt Empordà en un entorn de natura gairebé intacte i trobem un d'aquests espais. És un càmping situat al Banyà, en plena Alta Garrotxa, envoltat de boscos, amb el riu Muga als seus peus i amb un accés a un dels cels més foscos de tota Espanya. Parlem d'un model que va més enllà del turisme de natura tradicional, perquè aquest espai combina senderisme, fauna, gastronomia de proximitat i un element absolutament diferencial. És l'únic càmping d'Espanya amb observatori astronòmic propi, des d'on no només es divulga, sinó que també es fa recerca científica col·laborant amb projectes internacionals com és la missió TESS de la NASA, que està buscant exoplanetes. En un moment en què viatjar doncs, també és buscar experiències diferents, sostenibles i amb el valor afegit, doncs aquesta proposta, la veritat és que ens ha interessat moltíssim. Està amb nosaltres Javier Reynoso, que és director corporatiu d'Experiències i Activitats de Taiga. Què tal, Javier? Com estàs? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Carles? Buenos días.
0: Bueno, yo decía que es un camping único en nuestro país, ¿no? Eso es un elemento diferencial, claro, este observatorio que tenéis.
1: Bueno, sí, totalmente. De hecho, es el único camping de toda España que tiene un observatorio dentro. Entonces, bueno, ya lo has explicado muy bien en la introducción. Es término municipal de la Albaña, Parque Internacional de Cielo Oscuro, reconocido por la International Dark Sky Association. O sea, lo cual esto garantiza noches sin contaminación lumínica y nos da un

Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya, però seguirem viatjant, com sempre, a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des de Galícia, avui farem el programa des de Ribadeo i demà des de la ciutat de A Coruña. Ara arriba Julián Laón.

0: Crec que se'ls ha de guiar, no? Que ha d'haver un acompanyament i, a més, crec que l'institut és el millor lloc on poden aprendre això, no? I sobretot perquè ens arriba un munt de material d'ensenyament sense cap mena de proposta educativa. Aleshores, nosaltres hem de treballar en aquest sentit.
1: Què és el que aprenen els alumnes de tercer de l'ESO al vostre institut amb tots aquests projectes?
0: Bueno, jo crec que aprenen que l'audiovisual és una manera de presentar la informació, una informació contrastada totalment, i en realitat l'audiovisual és una excusa més per arribar a ells, perquè ells aquest tema els interessa, i aleshores tu, tota aquesta formació que els vas ensenyant, no?, dintre d'aquesta audiovisual, pues, es fa més col·laborativa, no? L'audiovisual en si mateix, si no té contingut, no té cap interès, no?, per nosaltres. I aleshores la cosa és utilitzar-lo com una eina per tota la informació contrastada, i també per tenir habilitats de comunicació, que són superimportants ara en el nostre món.
2: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient... És que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia... És que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
5: Un programa de sexo que habla de... y hasta de... y si nos da tiempo de... también. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, salvo en sus promos, claro.
4: Bueno, ni tan mal, ¿no?
5: Todos los lunes a la 1:30 de la madrugada con Nacho Arias y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona.
6: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala, exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
7: Eso.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Haz la jugada maestra con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados. Solo el 20 y 21 de junio.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
11: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
2: La onda y feliz fin de semana.
12: Hay oyentes que se han fijado en eso de las aficiones y, por ejemplo, nos recuerda uno que la selección colombiana en el partido contra Uzbekistán arroparon a los uzbecos porque como eran poquitos y que luego hubo un niño que se puso a llorar y también

0: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
1: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
3: Eso.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
6: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
5: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
7: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
4: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
8: Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Hello i feliz fin de semana.

0: taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta amb l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
0: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
4: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
0: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida. Ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
5: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
6: Onda Cero, los sábados y los domingos, tienen un nombre. Hello, con Julia Otero.
7: Estamos
8: ay,
7: en
8: qué
7: el...
8: bonito.
7: Ay, sí. Ay, qué bonito.
8: Ay, qué bonito. Me ay, acuerdo bonic. Tanto de ti, Julia Otero, hablando de esta canción en antena.
7: Sí.
8: Sí. Porque hicimos algo.
9: ¿Qué pasó?
8: No, eras, no, yo era oyente tuya.
7: Ah, ah, qué bonito.
9: Acompáñame.
7: ¿Y dije algo de esta canción?
8: Qué, sí, qué, dijiste qué? Algo de... le diste candela a esta canción.
7: Ah, vale.
8: Sí, sí, sí, sí.
7: Pues aquí seguimos con las personas físicas. Ya ha triunfado Raquel Martos con
9: bien,
7: su resumen.
8: Vamos, vamos, vamos, Raquel.
7: Ahora
8: ha sido muy
9: bonito, muy bonito.
7: Ahora suba al encerado, por favor. Roger de Gracia. Y se ha enterado que el Reino Unido ha anunciado que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y ha pensado, esta es la mía, me voy a la calle a preguntar.
9: Sí, señor.
7: ¿Y qué?
9: Bueno, pues yo bajé a la Rambla, pero me fui rápidamente donde está la noticia, así que cogí un vuelo de Ryanair a Londres para ver cómo lo llevan los menores de 16 y me encontré, pues, allí chavales intentando aparentar más de 16. Niños en Trafalgar Square fumando Ducados, niños en Oxford Street leyendo a Sartre, a Juan del Val, ¿eh? Y a la mayoría de niños dejándose a largo aquel primer bigote lacio, como una cortina de hilillos de cocina.
7: Ya.
9: Está muy mala la cosa en la City.
8: ¡Qué guay!
9: Bueno, y luego ya volví a la Rambla y le pregunté la opinión a Paco Juan y el señor Gabriel, que estaban haciendo tertulia. La pregunta era sobre los móviles, la respuesta pues no tanto.
10: ¿Qué están hablando de cabras ahora?
11: Hemos sido pastores, sí. Y teníamos los rebaños de las cabras.

0: Ja sabeu què diuen, que quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Això ho diu una cançó. Però a part d'això, la gent creu o comença a tenir creences que circulen terriblement amb això de les xarxes socials, de que, bueno, pues, el que a un sembla que no li hagi fet mal, doncs sembla que, bueno, pots tirar milles, no? I en temes de salut i en temes de la pell, doncs és molt important que els experts ens expliquin quines d'aquestes llegendes urbanes no només no són certes, sinó que sobre són molt perilloses, com aquesta que es comença a circular del callo solar, com ho van dir, no, jo és que com que ja tinc bronzo, ja puedo, a mi lo que me echen, que jo aguanto el sol, i això no funciona exactament així, i això ens ho pot explicar millor el doctor Ramon Grimal, que és dermatòleg i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC de Barcelona. Moltíssimes gràcies, doctor.
1: Hola, què tal? Un plaer ser aquí.
0: Escolta, això que ens diuen, no?, del callo solar, com vulguem dir, com que jo ja he passat la vermellor, com que jo ja he passat aquella primera cremada, ara ja estic bé. Això no funciona així, oi que no?
1: Correcte, aquest és un error comú. Antigament molta gent també creia en això, que l'important era evitar la cremada. Mm-hmm. I per això doncs, els nens doncs, vigilaven.

0: bueno, al principi de l'estiu i després, un cop la pell ja s'ha pelat un parell de vegades, doncs molts pares ja deixaven a les criatures doncs, que campessin lliurement.
1: Sí.
0: Avui sabem que això no és així. La cremada sí que és molesta per la persona durant el següent dia o aquella nit, oi, que et molesta l'esquena, però el dany solar sobre les cèl·lules, que és el que repercuteix en el risc de tenir càncer al cap dels anys, no depèn tant de la cremada com de l'acúmul de sol. Llavors, per exemple, un pagès o un pescador que no es cremen mai tenen molt més risc de desenvolupar un càncer de pell per radiació acumulada que no pas un oficinista doncs, que està tancat tot el dia. Tant el fet de no cremar-se en cap cas et garanteix de que aquella radiació solar sigui saludable. I, de fet, que també és un error que molta gent comet, no?, per creure que el bronzejat és saludable. El bronzejat el que fa a la pell és intentar defensar-se d'una radiació que ell troba que és perjudicial i d'alguna manera intenta aturar aquesta radiació enfosquint la pell. Llavors, si jo enfosqueixo la meva pell, crea una mica de barrera i sóc una mica més negre i això farà doncs, que la radiació no em pugui alterar les cèl·lules de la meva pell. No? Per tant, en cap cas el bronzejat és saludable, sinó que és un mecanisme de defensa de la nostra pell.
1: Que passa és que, doctor, passa que hi ha la gent, és com quan salta la llumeta de que falta benzina al cotxe, no? Que la gent diu, bueno, però això aguanta. Això ho avisa molt de temps i això aguanta. No, quan ja comencem ja no a tenir aquestes alarmes, sinó que nosaltres hem d'anar aquí preventivament, no? Aquí, per combinar-ho, per fer servir aquest exemple del cotxe, el que hauríem és de posar benzina sempre abans, no? Mai arribar que s'encengui aquesta llumeta. És a dir, que tots els dies portéssim aquesta crema protectora, eh? Que sí?
0: Bueno, sí, es podria veure així. Jo potser diria que la pega que té el sol és que quan un comença a pagar la factura, i quan t'han de venir a recollir amb la grua perquè t'has quedat tirat, ja no hi ets a temps,
1: clar,
0: és a dir, les benzineres et queden molt lluny.
1: Sí,
0: diríem
1: sí.
0: que els disbarats que fem els 18, els 20, els 25,
1: fixa't,
0: no es paguen els 26 o els 27, es paguen els 60.
1: Imagina't.
0: És a dir, hi ha un temps de latència de quasi 30 anys entre la radiació solar i el càncer provocat per la radiació solar.
1: 30 anys, eh? És espectacular.
0: Tant, això fa que la persona no n'aprengui, no? I quan se n'adona ja no pot corregir. És com si nosaltres ens prenguéssim una nit doncs, 3 gin tònics i no ens trobéssim malament fins al cap de 20 anys. No? Clar, no prendríem la que la ressaca és dolenta i que l'endemà hem de vigilar més amb els gin tònics per no trobar-nos malament. No? I el sol té una mica aquesta pega, que els efectes realment nocius, que no és aquella cremadeta que sí que la notes l'endemà, sinó que és el càncer de pell, no apareix de vegades doncs, 25 o 30 anys després dels disbarats. I, clar, la persona ja no hi és a temps de corregir. Per això, una mica el que fem cada dia a la consulta dels dermatòlegs, que és veure càncer de pell. Jo cada dia que visito, cada dia veig càncer de pell, no passa un dia que no em vegi.
1: Imagina't.
0: És ensenyar que aquelles persones, sobretot, eduquin millor els seus fills i els seus nets, perquè ells ja no ho poden corregir. Encara que aquella persona de 60 anys es tanqués en un convent allà, en una cel·la
1: tot el
0: dia i no tragués peu ni cama al sol mai més, igualment la seva pell se'n recorda de tota la radiació solar que ha rebut al llarg d'aquests 60 anys i acaba tenint doncs, altres càncers.
1: Clar, aquí, per tant, és a dir, s'ha de fer la divulgació, com fa el doctor, des del punt de vista d'explicar-ho, que els mitjans de comunicació puguem comentar per prevenir. Per tant, prevenir i al mateix temps, imagino, anar molt a consulta, perquè imagino que aquí doncs el detectar-ho a temps obre moltes possibilitats, no?, de curació.
0: Sí, podríem dir que la major part dels càncers de pell agafat a temps doncs, tenen cura i la major part de càncers que en diem no melanoma doncs, tenen una malignitat local. Vol dir que extirpant-los amb bisturí se solucionen. El càncer de pell, que és el més dolent, que es diu el melanoma, aquest té tendència a passar la sang en poc temps, llavors fa metàstasi a distància i, evidentment, en aquests casos, extirpar només la pell malalta no és suficient perquè el càncer doncs, es pot haver escampat. Jo, més que anar molt al dermatòleg, que penso que tampoc no és el missatge, i abans deies, hem de fer prevenció que no se'ns encengui la llumeta del cotxe, jo el que diria és que els venedors de crema volen una mica donar aquest missatge, no? Vostè posis crema cada dia. Jo no dic això als meus pacients. Jo crec que és més un tema de consciència, de dir, què faré a les dues del migdia, on aniré el cap de setmana, quins plans tinc per al mes d'agost. És a dir, això és més important que no pas a les 8

0: 8 del matí el dia 3 de febrer, que me'n vaig a treballar, doncs haver-me empastifat la crema de protecció solar quan estaré 5 minuts al metro sí. i 10 minuts pel carrer, no?
1: Sí.
0: I esclar, això només ens surt beneficiat el que ven crema solar.
1: Clar.
0: Però la pell d'aquella persona que rep 2 segons de radiació solar al mes de febrer, que no em fa de sol, doncs no té massa sentit. I si un fa aquest esforç de dir que jo vigilo el sol cada dia, sí, però llavors te'n vas una setmana de vacances a l'agost, doncs és una mica una incongruència. No?
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: jo crec que l'important és dir què puc fer per intentar disminuir al màxim la radiació que rep la meva pell. I llavors això doncs, moltes vegades és ser una mica coherent, no? Dir, doncs, què faré el cap de setmana o quina hora me'n vaig a passejar o si m'agrada fer excursions, doncs busco quina ruta és menys assolellada o senzillament em cobreixo amb roba que funciona
1: sí, sí,
0: estupendament.
1: Sí, sí,
0: si tu vas amb un barret, amb una bona visera, vas amb màniga llarga, no cal estar o aquesta gent ximple que despullen els nens per untar-los amb crema, no? Ostres, si el vols protegir, deixa-li la samarreta, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que la roba protegeix extraordinàriament bé i no cal untar-se amb productes químics, que també, per desgràcia, al llarg dels anys es va veient que les cremes de protecció solar, que sí que protegeixen del sol, també tenen alguna substància que, per exemple, la roba no té. Per tant, és més segur anar tapat amb un barret i una samarreta que no pas untar-se de dalt a baix amb una crema de protecció solar.
1: Evitar les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, seria quasi la primera norma, no? Que ens hauríem d'aplicar.
0: Correcte, aquesta és l'estona, o depèn d'on estigui, no? Vull dir que si també me'n vaig a la platja doncs, al mes de juliol, doncs evidentment és molt difícil amagar-se del sol en aquella època, no? Però evidentment el moment en què el sol és més alt és el moment on menys estona reps més radiació, és així de fàcil d'entendre. Jo si tinc, no sé, canalla petita, doncs és molt millor portar-los a primera hora del matí o cap al vespre i que s'estiguin doncs, allà una estona quan el sol ja no és tan fort i llavors el perill és menor, però aquest missatge que jo crec que fins i tot els dermatòlegs de vegades hem sigut poc coherents, no? De protegeixo el meu fill despullant-lo per untar-lo és una incongruència absoluta. Vull dir que si vull protegir la pell del meu fill, deixeu-li la roba posada, si vol es pot banyar i quan surt li torno a posar la samarreta
1: sí.
0: i això ens estalviem molta crema i penseu que la pell dels nens és molt més sensible i molts dels càncers que veiem nosaltres amb gent gran han sigut de cremades que els nens van rebre doncs, de petit i sobretot d'adolescents que normalment és quan es fan més ximpleries i els nens ja van sense els pares a la platja, ja no hi ha ningú que els digui, escolta, fota't crema o fota't la samarreta o el barret, no?
1: Sí, sí, perquè això és l'altre element mal entès, no? El del gruix, no? Com si et fiquessis allò, com si t'estiguessis embadornant, però directament doncs amb un gruix de 2 centímetres, no? La roba és la millor protecció que podem tenir i, en tot cas, aquesta protecció que pot ser temporal, que ens fiquem amb les cremes, té una curta durada, no? Per tant, és protectora,
0: correcte.
1: Però poc temps, no?
0: Correcte, correcte. Aquest és el gran avantatge de la roba. Si la roba ens dura tot el dia.
1: Correcte,
0: ara sí. No diré marques comercials perquè és molt lleig, però hi ha grans empreses d'esport que venen samarretes tècniques
1: que són
0: magnífiques per estar a la
1: és
0: platja.
1: És una segona pell, que es diu. Sí, sí.
0: I no la notes, et pots banyar amb ella, s'aixuga de seguida, si et pica una medusa no et toca,
1: sí.
0: I llavors dona... Penseu que quan ens posem crema sempre ens descuidem algun centímetre de pell sense crema i el nen, si l'aixuguem amb la tovallola, li traiem una part de crema o si s'arrebossa allà amb la sorra doncs també en perd una mica i en canvi amb la roba realment això no passa. A part d'aquells productes químics que dèiem, doncs t'estalvies la reaplicació, t'estalvies els quartos, la samarreta no caduca,
1: no,
0: pots reaprofitar, si no tens un germà petit doncs li tornes a posar la mateixa.
1: Sí.
0: Vull dir que té moltíssimes avantatges i els que sigueu més ecològics, penseu que l'aigua del mar al planeta també ens surt molt beneficiat de que no ens apliquem crema i anem passant la nostra crema en l'aigua.
1: Totalment. Una última qüestió ràpida. El tema d'aquesta... tots escoltem coses i ens intentem aplicar el cuento que ens interessa. Això de la importància de la vitamina D. Amb molt poqueta exposició i també en mesos més no tant d'estiu, ja anem rebent aquestes dosis, oi?
0: Correcte.
1: Amb aquest trajecte al metro que dèiem, no? L'autobús, no?
0: Sí, sí. Seria una mica una absurditat de dir que jo necessito prendre el sol per la meva vitamina.
1: Com si fos una bateria solar, no?
0: Exacte. En el nostre entorn, en un clima mediterrani com el nostre, doncs en general la mica de sol que ens toca només fent vida normal sense anar-lo a prendre,

ja ens permet sintetitzar. I si en alguna persona, algú li diu que té dèficit de vitamina D perquè el seu capçalero li han fet una analítica i tal, penseu que hi ha altres mètodes molt barats per aconseguir

0: Ramon Grimal, que és un plaer haver-lo pogut tenir aquí a Nits de Ràdio. Moltíssimes gràcies i fins la propera ocasió.
1: Ha estat un plaer. Fins la propera. Adéu-siau.
2: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: En els últims mesos, potser fins i tot en els últims anys, aquí n'hem parlat en el programa, doncs heu escoltat el concepte, el terme de burnout, és a dir, d'estar, diguem-ne, cremat, de no tenir ganes, no? De no suportar més, de no poder més, doncs, en l'entorn laboral, no? És a dir, no puc aguantar més en aquesta empresa, en aquesta feina no m'agrada, però hi he d'estar i vaig cremat i voldria descansar. Doncs aquest terme també es pot associar a les relacions de parella, ja que ja existeix i es comenta que existeix el burnout cronificat, que suposa un conflicte constant, no?, en la parella, i que la gent aguanta, allò que es diu aguanta, no?, però que no estan bé. I que molts cops o no s'ho plantegen o no saben com solucionar-ho. D'això avui en volem parlar amb la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals i màster en relació de conflictes. Carlota, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a tu.
0: En aquests casos, són molts els conceptes que hi ha i crec que és molt interessant que ens puguis anar, doncs, esbrinant o planificant una mica quins són aquests conceptes, perquè jo imagino que quan algú va, anem a dir a teràpia, anem a dir que amb professionals que ajudeu a resoldre el conflicte, us deveu trobar de partida moltes possibilitats, que realment ho vulguin reconduir, que jo no es pugui reconduir, que les dues persones vulguin reconduir-lo, que només sigui una d'elles, són moltes les casuístiques, no?
1: Així és. O sigui, quan les persones venen a consulta, en el meu cas parlo de la meva, et trobes moltíssimes realitats. Vull dir, a vegades fins i tot, o sigui, un no vol continuar, l'altre vol continuar, els dos no volen continuar, però a vegades no tenen ni clar la decisió.
0: Aquí està. Aquí és on molt possiblement, clar, heu de començar a esbrinar, no? Què passa, des de quan, no? I per què s'ha arribat a aquest punt, no? De quasi d'inèrcia, no?, en molts casos.
1: Sí, és molt important la claretat en la decisió. Llavors, jo el que treballo és la claretat en consciència. Llavors, ells a partir de que tenen consciència del que, com deies tu, no?, del que ha passat, que és el que realment els ha portat a aquesta situació de burnout, llavors poden prendre una decisió amb claretat. A vegades hi ha persones que diuen vull continuar, però quan veuen quina és la distància entre l'altre o què comporta reconstruïm l'altre, a vegades diuen que no.
0: Que bo això, que interessant. És absolutament interessant, perquè molts cops hi ha com aquella bona voluntat, no?, de fer unes coses. Sí. És com aquella, si em permets l'exageració, és com aquella persona, bueno, a veure si em toca la loteria el cap de setmana, però que ja he jugat. Ah, no? Ah, doncs llavors no pot tocar. No? És a dir, que a vegades hi ha la sensació de, bueno, però igual ho arreglem. I llavors quan posem, no?, fil a l'agulla, m'imagino que també, Carlota, jo de fer una llista, no?, de coses, de notar, no?, coses quasi com aquell que fa d'allò de likes i dislikes, que es diu en anglès, no?, és a dir, de què és el que t'aporta i què és el que t'allunya de seguir amb aquella relació. La gent no fa aquest treball, oi que no?
1: Això es tindria que fer a l'inici.
0: Eh que sí?
1: El que passa que estem enamorats.
0: Clar.
1: I estem tan plens de dopamina que no ens permet veure la realitat. Jo preparo persones per iniciar relacions madures.
0: Que bo.
1: I aquesta llista és una de les eines que aquestes persones s'emporten després de fer un treball amb mi. És una de tantes.
0: És a dir, és tenir ja aquest, com si diguéssim, aquest formulari, no?, anem a dir, preparat. I a partir d'aquí, escolta, això no vol dir que... imagino, Carlota, que vull dir, això no... vol dir que si té 10 punts positius i 2 negatius, doncs mira, això és un no rotund o és un sí? No, s'adaptarà. Però com a mínim que tu siguis conscient del que hi ha, no? Com a mínim.
1: Exacte. Mira, jo sempre aconsello, quan una persona ha d'iniciar una relació, perquè

0: S'estalvia el burnout per això, per incompatibilitats. Llavors és, què tinc jo per donar? Què té l'altra persona per donar? Ell sap rebre el que jo tinc per donar? Jo sé rebre el que l'altra persona té per donar? I quin projecte de vida espera? Amb aquestes preguntes, que no cal que li facis a la persona directament, clar, quan clar. Estàs en un període d'enamorament, vas coneixent la persona, però posar un punt de racionalitat amb això.
1: Que interessant, és a dir, és una qüestió de que és evident, i per això ho expliques molt bé, de que hi ha aquesta rauxa, no? que també doncs, és el motor que fa que, escolta, això és biològic també, vull dir, tampoc
0: I
1: és...
0: Preciós.
1: Clar,
0: I
1: però això dic, tampoc és qüestió d'evitar-ho, simplement... Tenir els deures fets, no? Com si diguéssim...
0: Sí, per poder focus.
1: Exacte, per poder anar veient totes aquestes situacions. Perquè, clar, aquí un dels conceptes, i, per exemple, ara que arriba l'estiu, ens hi podem trobar amb tot això que... mira, sempre quan comences la temporada, a la ràdio, quan vas mirant les notícies per comentar, sempre hi ha de la vuelta a la rutina en setembre és quan la gente más se divorcia, coses d'aquestes, no? Que vas dient, sí. Dius, bueno, a veure, un moment. I llavors ja sempre surt com la frase, deia, és que, clar, a l'estiu han passat més temps junts, no? I, bueno, està bé que com en general entenguem tot això, però... Clar, aquí hi ha molts raonaments a fer sobre per què és això, no? I molts cops et deus trobar, i això m'interessa molt que ens diguis la teva opinió, la teva valoració, de que es parla molts cops d'això de la pèrdua d'il·lusió, no? O que ja no hi ha el desig del principi. Quan això és que ja hauria d'estar previst, no? Seran uns altres motius, no?
0: Sí, mira, David, jo et vull fer una reflexió que sempre faig i que és una de les meves aportacions, que és una de les meves etiquetes, com si diguéssim, que jo, hi ha un somni màxim quan entrem en una relació, ¿vale? Que és aquell ideal de relació que tenim. No parlo de Disney ni de Hollywood, parlo del que la persona ha somiat que construiríem amb una altra persona, què farien junts, quin seria el projecte de vida, com vols ser tractat, tot això. Això ho tenim, ¿vale? I normalment ens enamorem d'aquelles persones que creiem que ens ho donaran. D'acord? I llavors, amb el llarg del temps, és el que tu dius, passes cap a la desil·lusió i vas cap a un somni mínim, que és adaptar-se per por a no perdre aquella relació.
1: Clar.
0: Veus, causa una supervivència emocional en la que veus l'estabilitat com el benestar. Què ens fa passar aquí d'una a l'altra? El que et deia, per una part hi ha una part d'expectatives. O sigui, hem posat molts cops expectatives en aquella persona que no eren reals, ni li posem unes característiques que no són reals. Per això dic de posar-li una miqueta de racionalitat quan ens enamorem. I construir un somni màxim amb una parella es pot. Es pot. Amb maduresa, amb comunicació, amb respecte, amb tot, es pot crear una relació com la que jo, apropant-se amb la que jo vull o la que nosaltres volem. Al final, i llavors ja no vius amb una supervivència o una estabilitat. No, o sigui, no causa amb una... M'haig de conformar. Hem fet un projecte conjunt.
1: Totalment.
0: Per això molts cops les crisis serveixen per replantejar les relacions i anar cap a aquest somni màxim conjunt.
1: Aquí, del que ens estàs dient, per això queda clar que aquesta voluntat d'aquest reconduir, aquest recalculando ruta, que diríem si fos un GPS, cal que siguin les dues persones, no? Les que...
0: Per suposat.
1: Clar, perquè per si no, suposat. Una acabarà posant més que l'altra, no? Possiblement.
0: No. Llavors hi ha anul·lació de l'altra part i adaptació de l'altra. I el que s'adapta no és feliç.
1: Exacte.
0: I quan no és feliç... No funciona la relació. Ha de ser horitzontal, projecte conjunt, agafar-se de la mà i ser un equip.
1: Tornant al que dèiem de l'estiu, no? Arriba una situació en la que es complica tot pel fet de que passarem més hores junts. Això es pot preparar o és que s'ha d'haver treballat d'abans?
0: No, es pot preparar. Es pot preparar. Jo sempre, amb relacions, et parlo de relacions que més o menys funcionen. Les relacions que estan en un burnout tenen com... És un altre estadi, que també puc comentar-lo si cal.
1: Sí, tant i tant.
0: Però, bueno, les parelles, més o menys, que porta la relació, quasi totes les parelles els hi agobia el període de vacances. Funcioni o no funcioni. El que passa que les que funcionen ho parlen i les que no funcionen no ho parlen.
1: Clar.
0: M'explico? Llavors és, molts cops és dir, escolta, ens anem de vacances, ¿vale? Tu que, amb tota la maduresa, tu què necessites, carinyo? Doncs mira, jo necessito veure si tindrem...

0: tindrem, si tenen canalla o no en tenen, és igual, no? Bueno, sí. Doncs jo necessito, mira, un temps d'espai al dia, doncs escolta, dona'm una hora, mitja, o perquè jo vagi a córrer, o jo necessito després a la tarda anar a passejar, o jo necessito mar, o jo necessito... És parlar el que tu necessites i el que jo necessito. I fer aquest projecte de vacances així. Vale, fem aquest projecte de vacances així. Posem unes idees de les vacances que volem, no? Mm. Vale. Després, què passa si algun cop no ho podem complir? O algun cop es dona la tessitura de que no es pot complir? Vale, doncs, bueno, què farem si no es pot complir? Vale. Reaccionarem bé? No reaccionarem? Com hem de reaccionar? Llavors, és fer el pacte abans de les vacances. Mm, què vol cadascú, clar, clar. I què farem conjuntament? És una aliança de vacances. És un pacte de vacances. Un pacte de vacances.
1: Però és que, és que em sembla tan clar i tan necessari que el problema, Carlota, és que no ens ho han explicat això abans, com si diguéssim, no? És a dir, no ens havíem preparat per això. Quan és una cosa bàsica totalment, el fet de dir, escolta, no vol dir que... abans es deia, a pa ni cuchillo, no? A les bones i a les dolentes. Escolti, a totes hores no, perquè jo he de seguir sent una persona, la persona que era, o la persona que sóc, o la persona que vull ser. És a l'espai compartit, no?, el que s'ha de compartir.
0: Exacte. És que tu estàs dient algo molt important, que és l'amor madur comporta estar junts, però tenen una part d'autonomia i llibertat.
1: Sí, sí, exactament.
0: I a més a més, on jo creixo la relació, però també creixo com a individu.
1: Totalment, totalment.
0: Les relacions sanes han de permetre aquest espai d'individu.
1: A més, amb aquest afegit tan important que deies, no?, sobre els objectius de que anem variant, no?, anem canviant, i per tant, aquestes dues persones, quan inicien una relació, anem a dir treballades, doncs saben on estan, però és que cap dels dos pot saber on estarà d'aquí un temps, professionalment, laboralment, emocionalment. Llavors, el que cal és, com si diguéssim, saber anar-ho detectant tot. No vol dir que cada petita cosa... Escolta, que hem de... No, però sí que com a mínim anar-ne sent conscients, perquè si és un... És a dir, és com que vagin amb la mateixa... Diguem-ne que remin una mica en la mateixa direcció, perquè si no, ja possiblement ja serà molt tard quan es posi en comú, perquè seran com dos objectius diferents, no?
0: Sí. Això se li diu compromís.
1: Clar.
0: El que tu, el compromís és a l'agape, ¿vale?, que es diu en llatí. És, jo, el que tu et passa, tant sigui bo o com sigui dolent, si és dolent, jo ho pateixo, i si és bo, jo me n'alegro. M'explico? I els canvis es gestionen des d'aquesta perspectiva. I els canvis que van havent en vida es gestionen. Pot haver-hi parelles que siguin un equip i que en un moment donat els hi canvien molt les vides, els interessos, i ja no vulguin estar, però segurament faran un tancament molt més madur, també.
1: Clar, exactament. Exactament. I això també és molt important per la posterior... poso cometes, reconstrucció de la persona. És a dir, que no pot ser aquest problema de que quan es trenqui una relació em diguis que m'he de tornar a trobar, o allò que et diuen amb tan mala intenció, no mala intenció conscient, però tan bon poc bé que et fa, jo de dir, ai, mira, és que aquesta... ja ha refet la seva vida. Què vol dir que ha refet la seva vida perquè ha trobat una altra persona? No, la seva vida és aquella persona, i en tot cas compartirà, doncs, aquest projecte comú, fins i tot vivint o no junts, però sense deixar de ser la persona. Molts cops és que deixàvem de ser nosaltres mateixos, no? Com deies, per contentar l'altre, sí. per seguir, i llavors això fa que fins i tot, doncs, hi havia gent que, poso cometes, que és una mica en humor, però és que no deixa de ser així, que l'últim que vol és arribar a casa, no? Com si diguéssim...
0: Sí. Vale, clar, aquí has tractat diversos punts, no?, que és també l'anul·lació de la persona, no?
1: Correcte.
0: S'anul·la la persona per por a no tenir una relació, per por a no perdre una relació, jo m'anul·lo perquè jo el que vull és vull tenir una relació, o sigui, el cos que tingui, vale, que aquí hi ha diverses coses, I després, el no arribar a casa. Home, una persona que l'espai d'expansió no se li permet a casa seva de ser ella, aquesta persona, sóc jo, gaudeixo el meu espai, estic a casa, no vol anar a casa. Perquè al final ho veu com una presó.
1: Exactament.
0: I al final, passa més del que ens pensem.
1: Absolutament. Un pot ser per manca de poder ser tu, o per evitar conflictes, o per evitar situacions que ja estan. Mm-hmm. Aquí una de les claus que la Carlota ens diu que seria fonamental de treballar és el tema de la comunicació, no? És a dir, tenir els deures fets, però a partir d'aquí, aquests deures, perquè es puguin complir... Cal sinceritat, això no vol dir sempre estar-ho explicant tot, però no. Saber comunicar bé, ser coherent, no? És a dir, que hi hagi... Mm-hmm. Primer, dèiem aquesta intenció, perquè si no hi ha la intenció, a teràpia, a consulta, no podeu fer res, però que hi hagi aquesta comunicació entre les parts de la parella, perquè això facilitarà molt el camí, no? I al contrari, que si una de les dues parts ja ho veu clar que no, l'altra el que ha de començar a fer és veure que el millor per si mateix, per si mateixa... és no continuar amb allò quan no et volen, no?
0: Exactament, exactament. Ha de fer el procés de dol.
1: Exacte.
0: Així és, encara que costi, perquè si no fa aquest procés, tindrà relacions amb aquest procés obert.
1: Mm-hmm,
0: i llavors és una frase molt, molt, molt bona que diuen noves relacions, mateixos problemes.
1: Clar, clar.
0: Si no fas aquest procés de dol i de tancament de relació, te'ls emportes.
1: Sense haver fins i tot la reflexió, perquè la culpa mai és d'una sola banda, no?
0: Exacte.
1: Havent fet la reflexió de què no t'anava bé, no?, d'aquella parella, per aprendre-ho, de dir, escolta, això ho he d'intentar evitar de la propera, però sobretot també què he fet jo malament, o què, malament entre cometes, però què puc fer jo també per millorar o perquè allò funcioni d'una determinada manera, que sí?
0: I tant que sí. L'examen va més per tu que per l'altre.
1: Clar, perquè home, de tu pots canviar, l'altre és que serà una altra persona, no?
0: Exacte, i veure que d'aquesta persona què m'ha fet mal a mi, per què m'ha fet mal, perquè en el cas de que hagi estat un desequilibri, hi hagi hagut un desequilibri, per què jo he suportat això durant tant de temps, no? També és fer-se un treball personal.
1: Aquí m'imagino que et deus trobar molt en situacions de és que jo sóc així, saps? Com volem dir, és que... A mi això no m'interessa, no?, lo de, saps?, comentar les coses o tal. No, jo és que soy muy así. Clar, dius, estar muy así pot estar bé en determinades coses, però que també quan si ens apuntem a una, jo què sé, a una gincama, doncs ho volem fer bé, no? Doncs també hi ha coses que encara que siguem d'una determinada manera, podríem anar aprenent també una mica, no?, a fer-ho millor.
0: Exacte, exacte. A mi les persones quan venen a la consulta, això no m'ho diuen, perquè jo quan veig que un cas ja va per aquí, ja dic, bueno, si jo sóc així clar. I així sí que no puc fer res, doncs dic, bueno, doncs no cal que tirem els diners.
1: Correcte.
0: Clarament, correcte, no? I l'altra persona no passi un mal procés, correcte, perquè al final venen il·lusionades la parella. Normalment és una que convida més, però si l'altra no està així, això sí que m'ho trobo molts cops al carrer. També ja el no voler canviar també està dient molt.
1: Exacte, exactament. Que interessant. Perquè al final som un procés vital, no? Si som conscients que nosaltres anem canviant, pel que sigui, hem de ser coherents amb això i hem de ser sincers amb això, no? Amb nosaltres i amb les altres persones, no? Perquè si no, és una manca de coneixement. I és que, clar, molts cops es tendeix a buscar solucions comuns, no? Ah, és que a nosaltres ens passa això, no? Com si fos una cosa molt global. I està bé que coneguem aquests conceptes que ens comenteu els professionals, però també és molt important que entenguem que cada cas té unes circumstàncies determinades. Ho dic perquè si no, a vegades passa molt de dir, no, és que la meva parella era narcisista, o era, no sé, o era tòxica, o no sé. Ah, bueno, clar, és que així tu no tenies la culpa de res, si és que tot era culpa de l'altra persona. I a vegades busquem, que sí, Carlota, que busquem una mica la culpa és dels altres?
0: Per suposat. En el dir la culpa és dels altres, llavors tu no has de fer res, no t'has de treballar, no et responsabilitzes de res. I aquí hi ha un gran error, perquè llavors la meva pregunta, quan hi ha persones que venen, així, que venen a consultar així, normalment en procés, és en sessions individual, els dic, vale, perfecte, la culpa és de l'altra persona. Què passa amb tu? Què et passa a tu? Que has aguantat aquesta situació.
1: Clar.
0: Que bo. Llavors s'ha de treballar per l'altra banda. Sí, l'altra persona és molt dolenta. És molt dolenta, vale? Ho admeto. Vale? Tampoc em preocupa tant com era l'altra persona.
1: Correcte.
0: T'ho dic així, David, a mi em preocupa la persona que tinc davant. I dic, vale, però tu per què?
1: Què és el que pots treballar, Carlota?
0: Per què suportes això? O per què ho has suportat si era tan dolenta? Anem a mirar.
1: Que bo.
0: Llavors és... Ai,
1: que interessant. Ah. I al final això el que fa, i el que avui parlant amb la Carlota hem pogut veure, que és que precisament perquè entenguem de que no després al setembre hem de dir allò de... Escolta, és que al setembre és quan més parelles es separen. Bueno, doncs escolti, potser podríem evitar unes quantes si ja comencem a treballar abans, i si alguna ja no té solució, doncs ja potser ja no cal ni que feu les vacances junts, que es podria dir. I així repartim una mica l'estadística, i no, al setembre ens trobem sempre en les mateixes notícies. Això és perquè veieu com d'important és la comunicació, com d'important és parlar, com d'important és conèixer-se a un mateix, i com ens deia la Carlota Pallàs, què és el que un vol, què és el que un espera d'un i de l'altra persona, no? I escolta, si veus que no d'això, és que si el cotxe ja no arranca el portes al taller, doncs en alguns casos el cotxe es pot portar al taller, i en altres, doncs, potser ja hem d'anar caminant o en bicicleta a la feina. No necessàriament canviar de cotxe immediatament, que hi ha molta gent que canvia de cotxe molt ràpid, i no ha fet aquest procés, que per això estan els professionals que ens ajuden en tots aquests processos. Ja coneixeu a la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals, màsters en resolució de conflictes, que és el pa nostre de cada dia. Carlota, ha estat un plaer poder-te saludar i fins ben aviat.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una setmana més tenim ganes de passar-ho bé, ganes de fer tertúlia i, per tant, ganes de plantejar que estem de tertúlia. I si estem de tertúlia és perquè és la nit de dimecres a dijous, la nit del dimecres, amb la doctora Marta González Pelat i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo!
2: Bravo, bravo, bravo! La família Bravo, benvingut!
0: Sí,
2: ja
0: està aquí, la família Bravo, i m'agrada molt perquè sempre trobes gent al llarg de tota aquesta temporada, que ara ja doncs, comencem a enfilar la recta final, que amb il·lusió se t'acosta i et diu: ai, mira, calla, l'altre dia vaig pensar en vosaltres perquè em van demanar unes mostres de fem, o sigui,
3: ah,
0: sí, saps? I van dir: ah, vaig pensar en vosaltres, i dic: ah, l'escala de Bristol, sí, l'escala de Bristol,
2: clar.
0: I vol dir que aquesta temporada ha sigut tècnicament una... Bé, una merda, però en el bon sentit de la paraula, perquè hem intentat, doncs, conscienciar la gent de la importància del que vindria a ser, doncs això, no? Fer un seguiment, fer uns anàlisis de veure el tema, perquè, a veure, ens hi va la salut en tot això, i és una cosa important el tenir tots aquests coneixements que van molt bé, que són...
2: Home,
0: que són necessaris.
2: Hi ha molt bona feina.
0: Hi ha molt bona feina en general, i crec que és important, doncs això, no? Que puguem divulgar sobre aquest tema, clar, i sobre tots els que són relacionats. I clar, ja l'algoritme doncs ja ens posa cançons. Hem escoltat grans cançons aquesta temporada aquí que ens parlen del tema. Anem a escoltar una altra, que seria com una escala de Bristol, però això hem de mirar si existeix, que seria l'escala de... No sé si té una escala, perquè Bristol és, diguem-ne, de coses sòlides.
2: Sí.
0: Però i quan és de gasos? Escoltem-ho, a veure si ho aconseguim, perquè a vegades això no em fa cas.
2: És que els gasos s'escapen.
0: Se m'estan escapant. Mira, ja el tinc.
4: Ah, mira. Yo soy el ninja. No me escuchas venir, pero mi olor a azufre es legendario. ¿Veus? Significa que tu digestión de proteínas está muy pesada. Aquí estoy yo, el trompetista. Mucho ruido y nada de olor. Solo soy aire que tragaste al comer muy rápido. ¡Pura potencia! Soy la ametralladora. Uno tras otro. Significa que tus bacterias están de fiesta con la fibra. Demasiada fermentación por aquí. Oh, creo que no venía solo. ¡Emergencia! ¡Abortar misión! Yo soy el saludable, sin ruido, sin olor y sin drama. Soy la señal de que tu microbioma está en perfecto equilibrio. La paz total.
0: ¿Veus que ve? Doncs ja ho he escoltat, ja com aquesta, diguem-ne, escala, eh? No seria tant de Bristol com de... Bueno, de...
3: Sí, jo estava buscant, a veure si hi havia un equivalent, a gasos per a l'escala de Bristol, però no. Diuen que, bueno, que hi hauria diferents...

0: tens maneres de mesurar volum i freqüència, d'altra banda olor, o d'altra banda so, i fins i tot dolor que pot causar per allò està molt inflat.
1: Sí.
0: Però no hi ha un equivalent, eh?
1: Bueno, quien te Bristol y quien te ve, en aquest cas. Clar, perquè en aquest cas, doncs, bueno, això, però això és aprenentatges que hem fet, és a dir, el fet de que ho necessitem, que això ho hem de moure, David. O sigui, hem d'intentar des del programa, doncs, igual ens acaben fent doncs, el dia dels pets, saps? El dia internacional dels pets, perquè com que aquí som molt de
0: dies... Però seríem de Constantí, llavors.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Són de Constantí. Són del meu país, com les avellanes. Bueno, doncs... Pues, bueno, ho intentarem moure, perquè són temes que són importants, com aquí, tangencialment, doncs sempre toquem l'actualitat, però no directament, és a dir, no els causants o no els grans protagonistes.
2: Perdona, sí. El dia 9 d'agost sí? és el dia del pet.
1: Mira, saps què ens passa, David? Que no el celebrem mai.
0: No, clar, Dia Internacional del Pet, no...
1: No el celebrem mai perquè no ens agafa que no tenim programa nou. Sempre és del millor de la temporada. Ves que no acabem deixant gravat algun missatge.
0: Sí, només per aquell dia.
1: Només per aquell dia, perquè, clar, tu imagina't, és curiós, clar, tenim un... És com la cara oculta de la Lluna per nosaltres. Clar, els dies internacionals i dels Estats Units que passen durant el mes d'agost se'ns escapen, mai millor dit, com els pets.
2: Estan de vacances i estan de vacances...
1: S'evaporen.
2: Clar.
1: S'escapen, se'ns escapen del nostre control i això no pot ser, doncs mira, està boníssim això. Veus? Clar, jo pensava, dic, han d'haver coses que... Com és que aquest tema no em fa mai un dia? Doncs clar, deuen caure tots en agost. I perquè així l'agost la gent està més tranquil·la, té més temps per escoltar segons què i posar-hi atenció. Bé, doncs...
0: Acabo de descobrir...
1: A veure...
0: El que diuen que és el rècord Guinness del pet més llarg de la història. Bueno, dels que estan, com a mínim, dels que s'han pogut verificar.
1: Sí.
0: El té un senyor, estic llegint, un senyor argentí, i dura 40 segons.
1: Déu-n'hi-do, 40 segons. Això ho pots retransmetre a l'Alberto, l'Alfredo Martínez, eh? Ahí está, sacando gas. Todavía aguanta. Yo me lo imagino, que está en el Mundial, doncs, el astro argentino, el que más sabe, el que aguanta más, 40 segundos. Doncs seria interessant, perquè clar, tu imagina't 40 segons que fort. Veus, totes aquestes dades segur que les donaríem en el Dia Internacional del Pet, però se'ns escapa, perquè és a l'agost.
0: Se'ns escapa el pet,
1: se'ns escapa el pet totalment. El pet se'ns ha escapat, No l'hem pogut retenir, No es pot retenir, això és... Quan se'n va, se'n va. Doncs el que dèiem, l'actualitat és...
2: Una vegada vam parlar del poema del pet
1: Sí, el que passa és que són temes... que van tornant, que els anem analitzant, sí. I que d'això... Però volia que ens fixéssim en una situació, perquè aquí us deia, no?, l'actualitat com a tal no la toquem, però sí tangencialment. I ara que sembla que s'està, doncs, arribant a un acord amb el tema d'Iran i de l'estrecho, de les persones estretges, doncs hi havia una notícia tangencial que tenia que veure, doncs, amb el tema del conflicte, del tancament de l'estret. Anem a escoltar-ho, perquè ens ho explicaven.
3: Aquí, ante el alarmante repunte de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, el gobierno pone en marcha el reparto gratuito de preservativos a los jóvenes de entre 16 y 22 años. Quizá alguno se esté preguntando cómo conseguirlos. Bueno, pues es muy fácil. Sara García, cuéntanos.
4: Sí, las enfermedades de transmisión sexual llevan una década disparadas, en parte porque se ha reducido el uso del preservativo hasta en un 18% desde el año 2002. Los datos son alarmantes y por eso lo que se busca con esta iniciativa es acercar el uso de este método anticonceptivo a los más jóvenes. Como decía, se va a dar una caja de estas aquí en las farmacias a los chicos y chicas de entre 16 y 22 años. Se hará de forma mensual y esto va a afectar país a unas 3 millones de personas. El gobierno, quien compre todas estas cajas de preservativos, las distribuye entre los establecimientos farmacéuticos. Esta medida costará aproximadamente unos 9 millones de euros.
1: Molt bé. O sigui, ens estem deixant 9...
5: Me parece que es una muy buena medida, porque al final la gente deja de usarlos por su precio.
6: Pues puede ayudar mucho a personas...

0: que quieren follar, sí,
1: jóvenes sobre todo, que pues puede ser que no tengan los medios.
2: Sí, o... sí. Es una buena idea para no fomentar el tema de las enfermedades sexuales.
0: No fomentarlo, sí.
2: Que no deseados ni...
3: También se promueve pues esa protección.
0: Aquest noi ja, ja té més dels 22, eh? Aquest que parlava...
4: Ens sembla... Una veu ja una mica més gran.
0: Sí, sí, sí, aquest ja... Sí, sí. Doncs això... Bueno, eren dos temes, eh? Que tenien que veure amb els preservatius, perquè ara li he donat una notícia que no era... Ah, aquí, aquí, aquí. Ara la tinc i van relacionades. Ara les analitzem les dues ben juntes. Escoltem-ho. No tenia so, simplement era un efecte d'això. Bueno, doncs ens venia a explicar que el major... Espera, ho llegeixo així, però m'ho va posant. El major productor mundial de condones subirà los precios por la guerra en Irán. Aquí sempre s'aprofita. Càrex, que és també Càrex, produce 5.000 milions de condones cada any, 5.000 milions, eh? Diu, l'empresa Malàsia produce condones per a grandes marques, com una, molt important, i diu que el precio del petróleo impacta en todo, en los materiales plásticos que usamos, vemos algo de escasez en cauchos y sintético, ya me imaginaba. Ha habido bastante escasez de nitrilo, aunque podemos conseguir, pero los precios casi se duplicaron. Bueno, pensa subir el precio entre un 20 y un 30%. Aquí se nos ajunten las dos noticias, porque, claro, estaba dient que per una banda doncs la cosa estaría más cara, i per l'altra, que, doncs això, que no ho poden produir, ara a veure si una de les primeres acords que tenen el Trump amb tota aquesta gent és que se poden ja ir distribuyendo i que bajen de precio. Perquè, clar, si no, si els estem finançant el del jovent perquè en faci servir, perquè els estem pagant tots, ara entre tots pagarem... Perquè això surt dels nostres impostos, que molts cops pensen, ai, està molt bé aquestes mesures, sí, però qui ho paga, això? Al final ho paguem, clar, ho paguem tots. Podria pagar
4: en Trump, que ha estat el seu aniversari.
0: Sí, sí, és que indult... Sí, que...
4: Un gesto generós,
0: Que convidi a preservatiu, saps què vull dir? Però el tema està en que, clar, jo de la notícia anterior, i ara comenteu, fem una mica de debat, però jo de la primera notícia em quedo, dic, escolta, sí, el jovent perquè sí, perquè tal és important, però aquest és un tema que afecta tangencialment a totes les edats, diguem-ne, adultes, el de les transmissions, i més ara, que hi ha molta més gent separada, divorciada, viviendo Tinder como si no hubiese mañana. Llavors, clar, bueno, però és que aquesta gent s'ho pot permetre, o i tant, s'ho permet als seus i ha de pagar el dels altres. O sigui, clar, pagues els dos. O sigui, ja quan vas a la farmàcia, suposo que demanes una per tu, dic, mira, aquesta per mi i aquesta li regaleu al jovent perquè pugui... Perquè pugui fer la seva, que el jovent, convido jo, i tots... És un tema gènere debat. Ho exagero una mica, però sí, perquè entenguem tot això.
4: Tens tota la raó,
0: Marta, com ho veus?
4: Home, jo a mi totes aquestes mides em sembla perfectes, sempre i quan no ens toqui pagar, com sempre, a tots.
0: Sí, sí. Anava a dir, a justos por pecadores.
4: A mi em sembla molt bé prevenir enfermetats, i sobretot sí, ara que hi ha tanta gent, com tu dius, no? Que, bueno, doncs, tot això, la festa...
0: Sí, sí.
4: La paguem tots, sí, i a tu no te la paguen, la festa.
0: Ja, no, està clar.
4: O si te la paguen,
0: bueno,
4: no.
0: Bueno, hi ha gent que està pagant la festa i que no té festa. Vull dir, ja ens ho explico. Clar, vull clar. Dir, sí, hi ha gent que no fa molt, que no, que
5: a
0: no...
5: veure, aquí, però aquí parlem clar.
0: Sí.
5: Follaran els joves...
0: Sí, senyor.
5: I els més grans, per una cosa o per l'altra,
0: sí,
5: no ho faran.
0: No, està clar, està clar. Per una cosa o per l'altra, no d'això. Diu, no, però bueno, però almenys la juventud que se lo pase bien. Escolti, això no...
5: Estan
0: això...
5: en l'edat.
0: Estan en l'edat, sí, sí, sí. Clar,
4: bueno, vale, molt bé, però jo també estic...
0: A mi em sembla... A mi em sembla que és cornut i pagar el beure, que es diu sempre, En aquest cas, perquè és... Mira, jo... Què, com ho... No, jo fa temps que no. Diu, què fas amb aquesta caixa de presó? Ai, això que has trobat algú. No, no és per mi, és pel jovent.
4: A sobre deixes la casa, no?
0: Clar, clar, sí. No, exacte, exacte. Diu, sí, sí, sí. I s'aconsejarà a los adultos que unas horas al día salgan de casa para que los jóvenes puedan tener un sitio seguro en el que... Sí, home, ja els hi posem i els hi rentem la roba després, no?
4: Això.
0: És que al final, anem a dir una cosa, és que sembla una mica que estiguem vivint perquè el jovent pugui viure la seva joventut. Jo quan era jove, diguem-ne que era més aviat...

0: al contrari. Quan eres jove, l'única obsessió que hi havia és que et posessis a treballar de seguida, que estudiessis o que treballessis, i això era no el més important, això era l'únic. Tot el més era problema teu, si passava.
1: És igual que, clar, és igual que els bitllets gratuïts dels
0: per exemple,
1: públics.
0: Per exemple.
1: Que està molt bé. Però
0: home,
1: que,
0: clar, ens ho veiem perquè no treballa, sí, però qui ho paga?
1: Clar. Viatges tu o no,
0: sí, sí.
1: Ho pagues.
0: Sí, sí, sí, sí. Exactament. Vull dir que a veure, que està bé,
1: no,
0: eh?
1: Comences el preservatiu per una banda, el transport públic, has de deixar la casa, sí, sí. O sigui que al final dius, bueno, i a mi que em paga tot això? No,
0: no. Exactament. Per això dic que és cornut i pagar el...
1: Aviam, organitzat.
0: Fem una exageració, però és que no deixa de ser cert.
2: No, no, però realment estem en una època en la que quan estàs en una edat mitjana...
0: Sí.
2: No pilles res.
0: Sí, sí,
2: no.
0: Sí. Ni
2: has pillat res mai...
0: Sí, senyor. Sí,
2: ni
0: senyor.
2: Ho pilles.
0: No, no,
2: perquè,
0: exactament.
2: Totes les ajudes van adreçades a joves...
0: Sí, senyor.
2: ...o a persones grans.
0: Sí, sí, sí. És així.
2: El tema de, per exemple, el cinema 3 euros, l'Imserso... I hi ha tota una generació que mai no ha tingut cap benefici, perquè quan nosaltres érem joves no hi havia res d'això, eh? No.
0: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
2: I al final veus que estàs carregant tu amb el pagament de les festes de tothom.
0: Sí, sí.
1: De tot.
0: No, no, és totalment així. Mira, precisament...
1: Tu ja t'has passat i l'altre no arribes encara. Llavors,
0: sí, sí.
1: Quan tu arribis, segurament que hauran canviat i... Va,
2: i ja no tindrem res, eh?
1: No, res.
0: Mira, just volia, en els propers dies, aviam si tinc l'ocasió d'entrevistar el Pere Estupinyà, que ha tret un nou llibre, El Divulgador, i en aquest cas el llibre es diu Què quieres ser de mayor, i precisament en aquest llibre parla, hi ha un terme que ara no me'n recordo el nom, però vull dir que és l'edat que van entre els 40 i els 55 anys, que està estudiat, i li va dir que és com una espècie de pou, en el que és el moment en què està estudiat que de mitjana la gent és més infeliç. Actualment, a dia d'avui. Per què? Pues perquè tens totes les preocupacions, has de treballar com mai, tens encara la inseguretat econòmica, has de finançar, sí, el jovent, oh, és que... Que tenen raó, quan diuen és que el futur és molt incert, sí, però de moment què te l'està pagant, el futur? Mm. De moment estàs a casa els pares, que t'ho estan pagant els pares, això. Mm. És a dir, si tu em dius, és que encara he d'estar a casa els pares i estàs col·laborant a casa, me callo. Però si no és així, els que estan mantenint la casa són els pares. Per tant, els pares estan mantenint-ho tot, el seu i dels seus fills. És quan el moment en què vas més cansat, etc, etc, i que hi ha un moment a partir dels 55 anys, diu el Pere, que comences a tenir més temps lliure, no? Igual ja has aconseguit acabar de pagar la hipoteca, per exemple, no? O hi ha una sèrie de coses que a partir d'aquell moment és com que comences a sortir del pou, no? Podríem dir, la joventut és evident que és felicitat. Que hi ha moltes complicacions, sí, i tant, però teniu tota la vida per endavant. Encara no ho esteu pagant. És a dir, no, que no ho podeu pagar, és cert. Que és complicat, sí. Que l'accés a l'habitatge està molt difícil, totalment cert. Si això no ho posem en dubte, però no ho esteu pagant. És a dir, és a partir del... A mi el jove que em diu és que és molt difícil i ho estic pagant, dic, olé tu. Però el que no ho està pagant, no et queixis, perquè no ho estàs fent. Que és molt difícil, sí, però vull dir que estem en aquesta situació, que és molt més complex i només es mira cap a unes bandes. I jo crec que el gruix central, que és el que està aguantant l'economia, no ho està passant regolinxi, David? Que és el que venies a dir?
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Perquè, bueno, hi ha una imatge ara mateix entre determinats sectors de la gent jove que és que a partir d'unes determinades edats és com si la gent... Bueno, com que fa no sé quants anys els pisos eren més barats...
0: Exacte.
2: Com que les condicions laborals... Bueno, les condicions laborals han anat empitjorant per tothom, en paral·lel.
0: I la inseguretat, la incertesa.
2: I la inseguretat, i al final el tema de tenir un habitatge, no tenir un habitatge, també la gent ha hagut d'endeutar-se amb unes hipoteques... I aquestes hipoteques, no siguem tampoc naïfs, han anat pujant conforme a l'Euríbor, han anat baixant, però tothom té unes càrregues. I al final no és tot tan fàcil ni tot tan senzill a determinades edats, perquè és que tampoc ningú no ha regalat res.
1: No, a ningú li han regalat res, això és veritat. I a més, el tema de...

0: És veritat, tot costa esforç i sembla que ara és més difícil, no? Però tot tenim tots drets. Bueno, però els drets els paga algú, eh?
1: Sí, sí, està clar.
0: Direm, eh? O sigui, si tu no tens suficient capacitat, algú t'ho paga. I clar, això, bueno, doncs està bé, però a mi també m'agradaria que em paguessin moltes coses, no?
1: No, no, està clar. És que aquí el problema és això, no? Que hauria de ser, tal cosa hauria de ser gratis. No, gratis no existeix.
0: No, o sigui, és que gratis no existeix.
1: No existeix. O sigui, sempre hi ha algú que ho pagui, no?
0: Sempre hi ha algú que paga, sempre. Ah,
1: sempre hi ha algú que paga. De manera voluntària o involuntària, però sí, sempre hi ha algú que paga, no?
2: Sí. Aquests dies hi ha hagut molta polèmica a les xarxes socials per l'anunci d'Isabel Díaz Ayuso dient que l'abonament pel transport públic de Madrid només estarà disponible per la gent empadronada a Madrid. I hi ha hagut molta, molta polèmica de gent que diu, bueno, però és que clar, jo és que no visc a Madrid, no estic empadronat a Madrid, però jo hi treballo cada dia. Però és que al final això implica una cosa, que és... El govern de Madrid, la Comunitat de Madrid i la ciutat de Madrid reben uns diners per cada habitant que està empadronat a la ciutat. I sí, aquests diners els destinen a... Bueno, una de les coses és a aquests abonaments pel transport públic. La teva ciutat, que és on estàs empadronat, rep per tu també. De manera que aquests abonaments els estan pagant els madrilenys amb els seus impostos.
1: Clar, és que, dit d'una altra manera, per enllaçar el que diu el David, no? Si tu per què te'n vas a viure lluny de Madrid? Perquè Madrid està molt car, no?
0: Clar.
1: Llavors, per això te'n vas més lluny. Per tant, què tindràs? L'habitatge més econòmic, no? Si el tens més econòmic, a sobre vols tenir l'avantatge sobre el transport? És a dir, pagues doble avantatge. Que s'entén, que entenc perfectament, el fet de dir, home, tal, no, doncs possiblement hauria de ser més assumible per tothom. Però el que és evident és que la persona que li costa, que ha de treballar molt més a Madrid, doncs, per poder doncs això, no?, pagar la hipoteca o el lloguer o el que sigui, doncs a sobre doncs pretenen que no, que tu també li paguis el descompte de la persona que no paga els impostos allà. És un tema molt, molt complicat, però bueno, és el que diem, no? Per exemple, jo hi ha una cosa que tinc molt clara. Quan és molt difícil sostenir, perquè les coses són molt cares, perquè has de treballar més, no? Jo ara vull representar la gent que som, que tenim fills i estem separats, no? Que és bastanta gent. Aquesta gent hem de tenir igualment un habitatge, perquè la nostra, no només per nosaltres, sinó perquè el nostre fill o la nostra filla o els que siguin, doncs, el temps que estan amb tu, doncs tinguin un lloc. Per tant, què has de fer? Has de més que doble treballar per poder fer això. Però quan més treballes, llavors, a mi em fa gràcia quan arriben aquestes èpoques de l'any en què diuen, ai, a mi m'han tornat diners de la renda. No, miri, jo com que he de treballar tant, a sobre pago.
0: Clar.
1: Llavors, aquí és on hi ha el joc. És el dir que quan tu vols, has de treballar més per poder ingressar tots aquests diners, a sobre, com que ingresses més, has de pagar més d'impostos. Llavors, la pregunta és... Per què?
0: Clar, és que el tema d'això que estava dient de viure a una ciutat i treballar en una altra, viure, dormir, perquè al final el que fas és dormir, no?
1: Sí.
0: Perquè vas a treballar. Doncs clar, vols els beneficis de la ciutat on vas a treballar i els beneficis de la ciutat on tu t'has comprat l'habitatge, on dorms, no? Clar. Està molt bé, però clar, tot no podem tenir-ho.
1: El que sí s'ha de garantir...
0: Algú ha de renunciar a algú, perquè si no, la vaca no dona per tant.
1: Està clar. Algú ha de... El que sí s'ha de garantir és que hi hagi aquest transport. Aquest transport públic, aquest transport públic que funcioni a un preu raonable i a un preu que garanteixi també el manteniment. Val? Per tant, tot això sí que és absolutament exigible. A partir d'aquí... tornem a lo mateix. A veure, vull dir, clar, sempre d'algun lloc han de sortir els diners, i el que no pot ser és que surti tant de la persona treballadora. Aquí es paga molt, es grava molt el treball. Alguna entrevista aquí ens han explicat, dels experts universitaris, aquí es grava molt el treball i es grava molt poc el capital. Llavors, clar, aquí és on caldria veure...